0: ça te va pâter.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: 90.7 FM.
1: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat. Si

0: las 4. No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 6.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: 90.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 els morts i uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. Espanya ja ha destinat una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergència al país. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 26 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 43 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa, en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats dels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. 3 minuts els que passen ara mateix de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb dues incidències actives. Parlem d'un accident a l'A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida, en aquest cas en direcció a Barcelona, on precisament doncs, en aquest tram s'obren desviaments senyalitzats per la sortida 470. Per altra banda, també registrem una avaria des d'ahir a la tarda, a la C25, doncs, que a hores d'ara encara talla un carril de circulació a l'altura d'Arbúcies en direcció a Lleida. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, doncs, a hores d'ara, de moment, tranquil·litat arreu de la xarxa viària en aquest sentit, però sí que és cert que de moment doncs, ja trobem lentitud i intensitat als primers trams de les dues rondes de Barcelona des del Nus de la Trinitat en direcció a Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I ara és temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, ens espera una jornada completíssimament assolellada, avui sense tempestes al Pirineu i sempre amb aquesta calor intensa. De fet, una altra vegada al matí desperta idèntic pel que fa a temperatura respecte a ahir, per tant, molt xafogós a la costa i de núvols molt poquets, alguns cap a l'Ebre, d'altres de prims que han de ser molt poc destacables. Així també continuarà aquesta tarda un cel gairebé ras, una miqueta de polsim en suspensió i 4 núvols al Pirineu per fer bonic també la temperatura elevada, sobretot on més calor ho farà, és a l'interior de l'Empordà. Cap de setmana calorós. De fet, el diumenge més que no pas dissabte. Tornarem a la xifra dels 40 graus a les comarques de Ponent i amb força sol. Només diumenge a la tarda, sobretot al Pirineu, tindrem alguns trons. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. A més, eleva a 80 el nombre d'espanyols que no han pogut ser localitzats. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien de moment les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60 d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
0: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
2: Una quinzena d'entitats vinculades a Veneçuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del Consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela. El propi Collboni i també José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana, ASOCAVEN, expliquen que cal esperar a saber quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
5: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay.
6: La ayuda ha de ser urgente, ha de ser rápida, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern veneçolà i les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny, i per tant és molt important coordinar-se.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat el compromís del govern de desplegar la màxima ajuda a Veneçuela. Ho ha dit aquest dijous durant la presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya 2025, des d'on ha enviat el seu suport i solidaritat al poble veneçolà.
7: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, amb la que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat, i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
2: Continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent. De moment, ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupades les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola.

0: El cos d'agents rurals vol fer un salt de cara a l'any 2030, duplicant la plantilla, i afronta també una renovació integral de la flota de vehicles. L'objectiu del cos és arribar als 1.300 efectius, el doble dels que hi ha actualment. Pel que fa als recursos materials, per ara han incorporat 20 vehicles que per primera vegada estan pensats per a unitats especialitzades, com ara la canina, la de drons o la de testats, que incorporen més mitjans tecnològics. Tot plegat respon a una estratègia per reforçar el cos i dotar-lo de més i millors recursos per ser més eficient sobre el terreny, segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: És un objectiu ambiciós, no només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència a un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques.
0: La primera onada de calor hauria deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària del Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivades de les temperatures extremes. És una informació que ens amplia ara la Maite Polo.
2: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
3: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne, que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
2: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
0: Tot coincidint amb la primera onada de calor de l'estiu, diverses entitats de Badalona han instat a l'Ajuntament de la ciutat a garantir l'accés a equipaments municipals com a refugis climàtics i evitar el que va passar l'any passat, quan els 14 refugis que hi ha a Badalona van tancar durant les setmanes amb més calor. N'informa Mateo Cachipuendo des de Televisió de Badalona.
4: Les dades de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i del Servei Meteorològic de Catalunya confirmen l'augment de la freqüència i gravetat dels episodis de calor extrema. Per enfrontar-ho, els refugis climàtics es tornen indispensables per prevenir riscos per la salut. A Badalona n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Una preocupació que enguany creix arribada la primera onada de calor i que des de Declaració de Badalona, recorden, ja se n'havia avisat.
5: Tothom sabíem que viuríem una onada de calor. Bé, ho sabíem, però a Badalona qui hauria d'actuar no actua.
4: Declaració de Badalona ha presentat diferents propostes per assegurar una gestió efectiva dels refugis climàtics, com garantir el seu servei durant l'agost o, com expliquen des de l'entitat, ampliar els acords amb establiments com les farmàcies i que duguin un distintiu de refugi climàtic.
5: Buscar la col·laboració amb la societat civil, amb la societat que també té recursos o van poder, en un moment determinat, que algú es pugui entrar a refrescar o a protegir-se de la calor i fins i tot que tenir accés a líquid.
4: Des de les entitats aclareixen que el consistori no hi ha contactat i demanen a l'Ajuntament decisions immediates per garantir uns recursos mínims de salut pública durant els mesos d'estiu.
0: Un quart de vuit, el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous una moció del Partit Popular que insta el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança. Ho ha fet amb el suport de Junts, Vox i d'Unió del Poble Navarrès. En contra hi ha votat el PSOE, Sumar i els seus socis d'investidura. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir precisament el suport

0: dels de Míriam Nogueras. Junts també ha donat suport a un altre punt del text que reclama a Sánchez que assumeixi responsabilitats per la corrupció en forma de dimissió. Malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa, fonts del grup de Míriam Nogueras han recordat que els motius pels que el PP presenta la moció no són els mateixos que els seus. Catalunya rebrà 567 milions d'euros addicionals del govern espanyol per finançar el nivell mínim de la dependència entre aquest any i el 2027, després que el Consell de Ministres aprovés dimarts el decret llei per ampliar aquestes quanties. Concretament, Catalunya rebrà 189 milions d'euros més al 2026, arribant als 605 en total, i 378 milions d'euros més al 2027, assolint la xifra de 794 milions. Llum verda del Congrés dels Diputats a la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i, a més, ha comptat amb el suport dels seus aliats, l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox. En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Víctor Gutiérrez es diputado del PSOE.
1: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos. No necesitamos ser corregidos. No necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
0: Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català per accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, proposant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per a convertir-se únicament en requisit. Els ateneus mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català, però els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de la Plataforma per la Llengua fet a una quinzena d'ateneus del territori. Els proposa definir una programació activament en català i oferir formació als responsables dels tallers. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: Segons l'estudi d'ús i presència del català als ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
3: És una lluita, les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció, però estem treballant i mirarem doncs de anar polint aquestes coses.
2: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
4: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors, tenim àmbits, i això és important repartir-nos-ho, tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida, del que es tracta és d'aconseguir que facin taca d'oli i que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
2: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
0: Els Mossos d'Esquadra han fet 2 detencions en relació amb el tiroteig en un pis del barri del Born de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Segons la policia catalana, es tracta d'un enfrontament entre 2 bandes de narcotraficants. Almenys hi va haver un ferit. La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i va desencadenar el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscap de la Regió Policial Metropolitana, destaca la importància que Barcelona i Catalunya deixin de ser atractius pel narcotràfic.
5: Tot sembla indicar que possiblement ens trobem en un cas d'enfrontament entre grups rivals pel tema del narcotràfic, que l'objecte de l'atac o l'objecte de l'acció criminal per part de les persones fos que cometa un robatori. El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
0: Llibertat vigilada i tractament terapèutic per al noi de 17 anys detingut per l'atropellament mortal de l'usuari d'un patinet a l'Horta de Lleida. El succés, recordem-ho, es va produir aquest dimarts al vespre. La causa està oberta pels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís.

0: Arribarem a 8:15. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Murcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb 3 gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou, Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes 3 anys després, el primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
1: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga. En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
0: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als 16ens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per els de Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornarà a dosificar els minuts de Lamine Yamal.
2: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en esos momentos para el equipo. Eso es la prioridad, que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
0: Els abonats del Barça ja poden demanar el passi per a la propera temporada. L'abonament inclou els partits de Lliga, Copa i Champions i té un preu que oscil·la entre els 550 i els 1.200 euros en funció de la zona escollida. En aquesta primera fase, el club ha deixat fora els socis no abonats, però assegura que més endavant se n'obrirà una segona on sí que podran accedir a les localitats que quedin disponibles. L'Igualada continua de festa com a campió de l'hoquei Lliga. 2 dies després de la gesta aconseguida a Riazor, l'equip arlequinat ha celebrat el títol amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia. No s'ho han volgut perdre els centenars d'aficionats que han acabat la jornada a la plaça de l'Ajuntament, on l'equip ha fet l'esperada sortida al balcó. Ja hi ha en marxa una nova edició de la Granollers Cup, un dels tornejos internacionals d'handbol base de referència. La competició, que arriba a la 26a edició, compta amb 6.000 jugadors d'un total de 374 equips procedents de 24 països. Fins diumenge competiran entre Granollers, les Franqueses del Vallès i Canovelles en la cita de l'handbol base més important del sud d'Europa. I aquest diumenge es disputa a la vall de Camprodon la Gran Fondo Pirineus, una marxa cicloturística que proposa 3 recorreguts de 78, 122 i 144 quilòmetres. L'organització ha adaptat la prova a les elevades temperatures previstes per al cap de setmana. Ens ho amplia la Judit Espert, de Televisió del Ripollès.
3: La Vall de Camprodon acollirà aquest diumenge la tercera edició de la Gran Fondo Pirineus. La marxa cicloturista recorrerà diferents carreteres del Ripollès i la Garrotxa i reunirà més de 550 participants, una xifra superior a la de l'any passat. L'organització ha preparat 3 recorreguts i ha activat mesures especials per fer front a les altes temperatures previstes. L'organització destaca que són itineraris especialment valorats pels aficionats al cicloturisme.
4: La zona de Oix-Beget és una de les millors carreteres per poder fer cicloturisme, tant a nivell de paisatge com d'entorn, no? És algo molt xulo.
3: La prova ha crescut en participació respecte de les 2 primeres edicions.
4: Estem contents perquè això vol dir que a la gent que ha vingut a fer el recorregut els hi ha agradat i estan repetint i s'està afegint gent nova.
3: La cita arriba només una setmana abans del pas del Tour de França pel Ripollès, en uns dies en què la comarca tornarà a convertir-se en protagonista del ciclisme internacional.
0: Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació s'ha fet davant de la glacera Aletsch, la més gran dels Alps i que forma part del patrimoni de la UNESCO dels Alps suïssos. Una fita històrica al nivell del Pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Montblanc la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Un dels castellers, Mario García, es mostrava feliç per la fita assolida.
5: L'alçada és un condicionant. Es nota a partir dels 2.500 que vas pujant, es nota l'alçada, no? Però les vistes, sobretot les vistes i el lloc és absolutament impressionant, aquesta vall, amb el Jungfrau al fons, que puja fins als 4.200, i aquí que és un luxe poder fer aquí castells i portar la nostra cultura aquí a Catalunya, aquí al vell mig d'aquesta vall tan impressionant.
0: I Blanes ja escalfa motors per al concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, que se celebrarà del 23 al 27 de juliol amb la participació de 5 pirotècnies de la Xina, Portugal i Espanya. El certamen incorpora un augment de la dotació econòmica.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
6: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 les persones mortes i a uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. Espanya ja ha destinat una 60ena d'efectius de la unitat militar d'emergència al país. De seguida analitzarem al detall les característiques d'aquests sismes tan fort que no s'havien registrat mai al país en els últims 100 anys. Ho farem en conversa amb Eulàlia Massana, catedràtica en geodinàmica interna de la Universitat de Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 26 de juny. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 41 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places per al curs vinent només amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, torna a flexibilitzar el requisit per cobrir vacants i baixes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a l'A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida en direcció a Barcelona, on s'obren desviaments per la sortida 470. Un segon accident a la B23 deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Feliu de Llobregat en direcció a Barcelona. També hi ha un tercer accident, en aquest cas a la C32 a Sitges, on es talla la calçada en sentit nord amb 1 quilòmetre de lentitud. I pel que fa al temps, ens espera un divendres assolellat, amb calor intensa i un cap de setmana també calorós. Diumenge, més que dissabte. Avui la tònica serà la de xafogor a la costa i més calor a l'interior de l'Empordà. Pocs núvols i alguns cap a l'Ebre i sense tempestes al Pirineu.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i la desaparició de 80 més com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts, com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien, de moment, les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
3: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
1: Una quinzena d'entitats vinculades a Venezuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i amb la col·laboració del consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per a un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Venezuela. El propi Collboni i també José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana ASOCAVEN, expliquen que cal esperar a saber quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
4: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay.
5: La ayuda ha de ser urgente, ha de ser rápida, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern veneçolà i les ONGs que siguin treballant sobre el terreny, i per tant és molt important coordinar-se.
1: Us ho expliquem, eh? Venezuela viu sacsejada per dos terratrèmols molt forts i gairebé consecutius. Un fenomen poc habitual que ha deixat el país en xoc. Avui volem entendre què ha passat exactament, perquè aquests dos sismes han estat tan seguits i tan violents, i si un episodi així es pot tornar a repetir. Li preguntem a Eulàlia Massana, catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona i especialista en tectònica activa. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
1: Doncs això, ajudi'ns a entendre què ha passat exactament al nord de Venezuela perquè en menys d'un minut s'hagin produït dos terratrèmols tan forts.
6: Cal entendre primer que tot que un terratrèmol està produït perquè quan rellisca una falla de cop, perquè la falla va acumulant la deformació que hi ha als dos blocs a banda i banda d'aquesta fractura, que és el que en diem una falla, aquests dos blocs es van movent poc a poc, any a any, mil·límetres, centímetres a l'any en aquest cas, i això en canvi no s'absorbeix en el pla de falla. El pla de falla està clavat, està trebat perquè hi ha fregament, i aleshores el moment en què se supera el fregament, perquè aquests dos punts externs, aquests dos blocs externs sí que es van movent contínuament perquè és el moviment de les plaques litosfèriques, en el moment en què això llisca és quan hi ha el terratrèmol. Aleshores, el que ha passat és que no sabem exactament si ha sigut una cosa o una altra, però pot haver estat que ha començat la ruptura en un tros d'aquest pla de falla, en un tros gran, s'ha aturat una mica, la transmissió de la ruptura és molt ràpida, molt pocs segons, s'ha aturat un moment aquesta ruptura perquè ha trobat un altre tros del pla de falla on costava relliscar, on hi havia potser una mica més de fregament, en la que l'ha aconseguit superar, ha fet com una altra onada important que ha sigut com el segon terratrèmol. Però aquesta és una possibilitat que encara no hem pogut descartar de l'altra, que és que siguin dues falles les que s'hagin mogut, dues falles diferents, diguem. Perquè està el terratrèmol s'ha nucleat en un lloc on hi han arriben diverses falles, per tant encara ara costa una mica saber quina és la que s'ha mogut.
1: Era previsible, això? Es podia predir? Ho dic perquè hem sentit, vosaltres que heu anat parlant, vostè i altres tècnics que heu anat parlant, altres especialistes que heu anat parlant als mitjans de comunicació, que, que aquesta falla podria portar gairebé un segle acumulant energia i ha quedat durant tot aquest temps en silenci. Això es podia preveure? Són fenòmens que vosaltres, estudiosos, ho podeu detectar?
6: Nosaltres no sabem dir quan exactament lliscarà la falla. Si no, en aquest moment encara no entenem exactament com funciona fins al punt de poder dir quan es mourà. El que sí que sabem, i en aquest sentit sí que es pot predir, és on hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas, doncs, sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i hi ha altres falles que estan dintre de les plaques, que van una mica més lentes, però aquestes són molt ràpides, les que limiten les plaques. I per tant, en aquest sentit, sí que es podia predir, sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols, i sabem que hi ha hagut terratrèmols a la zona cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies, això no ho sabem dir.
1: Molt ràpidament, ara s'estan registrant rèpliques de magnitud, m'ha semblat sentir que parlàvem de 30. Què podem esperar els pròxims dies o setmanes?
6: Podem esperar moltes més rèpliques, perquè el que ha passat és que el moviment de la falla ha alliberat tota l'energia que hi havia en el pla de falla, en el tros que ha lliscat, però totes les vores del que ha lliscat han quedat desestabilitzades. I això és el que produeix normalment les rèpliques. El que passa és que exactament què pot passar en el futur no ho sabem, perquè a l'hora de desestabilitzar aquestes vores de la falla també pot haver empès alguna falla, o podria acabar empenyent, o pot haver desestabilitzat alguna falla veïna, i això podria acabar produint un altre terratrèmol gran. Si són les rèpliques específicament, que són les que estan lligades en aquest gran terratrèmol en la seva zona de ruptura, el que hem d'esperar és que n'hi vagin havent, i n'hi hauran segur, n'hi vagin havent i que vagin baixant paulativament de magnitud. No sabem a quina velocitat baixarà de magnitud, però aniran baixant. Però tampoc sabem quant temps duraran.
1: Déu-n'hi-do. Eulàlia Massana, doncs gràcies per aclarir-nos-ho i bon dia, que vagi bé.
6: Bon dia a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent. De moment ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat també un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupat les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principi de setmana. Els pobles en risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. La primera onada de calor hauria deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària del Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Ens ho amplia tot plegat la Maite Polo. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
7: Aproximadament cada estiu, l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne, que el pic de calor ha començat abans i això tot, tam,

0: Befa, que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments, augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
2: 8:45, el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous una moció del Partit Popular que insta el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança. Ho ha fet amb el suport de Junts, Vox i d'Unió del Poble Navarrès. En contra hi ha votat el PSOE, Sumar i els seus socis d'investidura. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir precisament ara el suport dels de Míriam Nogueres. Junts també ha donat suport a un altre punt del text que reclama a Sánchez que assumeixi responsabilitats per la corrupció en forma de dimissió. Malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa, fonts del grup de Míriam Nogueres ha recordat que els motius pels que el PP presenta la moció no són els mateixos que els seus. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català per accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo així o sí en un futur. D'aquesta manera, proposant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició ara hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que reclama, per primera vegada, actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. És una crònica d'en Jordi Casino.
3: Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
4: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
3: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
5: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control. Aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
3: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
2: Les obres de transformació de l'estació de Sants a Barcelona avancen segons el calendari previst. La plaça dels Països Catalans, actualment tancada, reobrirà a finals d'aquest any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació. Tot plegat forma part d'un projecte de reforma integral que vol convertir Sants en una estació més gran, més moderna i millor connectada. La Judit Vallès ha visitat les obres.
6: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins, l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya, a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
2: El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Murcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb 3 gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou, Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes per 3 anys després. El primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
7: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga. En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
2: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornarà a dosificar els minuts de Lamine Yamal.
8: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en esos momentos para el equipo. Eso es la prioridad, que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
2: Els abonats del Barça ja poden demanar el passi per a la propera temporada. L'abonament inclou els partits de Lliga, Copa i Champions i té un preu que oscil·la entre els 550 i els 1.200 euros en funció de la zona escollida. En aquesta primera fase, el club ha deixat fora els socis no abonats, però assegura que més endavant se n'obrirà una segona on sí que podran accedir a les localitats que quedin disponibles. La ripollesa Aina Arxer seguirà una temporada més defensant la samarreta del Fraga. La jugadora ha renovat amb l'equip aragonès després d'haver aixecat aquesta temporada la Supercopa d'Espanya i la cinquena Champions en el seu palmarès. Arxer ha fet balanç del curs a Televisió del Ripollès. És una informació de Paula Sayago.
9: La de Ripoll ha avançat la seva renovació per l'equip fragatí després d'una temporada que valora positivament. El conjunt aragonès va començar el curs aixecant la seva primera Supercopa d'Espanya femenina i va encarar la recta final alçant la segona Champions League a Coimbra. Tot i que enguany la ripollesa ha aixecat la seva cinquena Champions i es col·loca així entre les jugadores amb més copes europees, assegura que sempre es pot millorar.
10: Ens va servir per aprendre molt a nivell de staff, de jugadores, directiva. El primer any que vam disputar ja ens va caure la primera Champions, era tot com molt bonic i al final l'esport no tot és això. Amb la qual jo crec que ens va servir per aprendre. Són dos títols de quatre que podíem aconseguir, amb la qual jo penso que hem fet bona temporada, però sempre es pot fer més.
9: Un dels moments més especials de la temporada per Arxer va ser cedir l'aixecament de la Copa d'Europa a Vignetflix, qui recentment va anunciar que penjava els patins.
2: Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació ha tingut lloc davant de la glacera Aletx, la més gran dels Alps. Una fita històrica al nivell del pilar de 4 que l'any 2003 va fer el Mont Blanc la colla vella dels Xiquets de Valls, que continua continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Un dels castellers, Mario García, es mostrava feliç per la fita assolida.
11: L'alçada és un condicionant. Es nota a partir dels 2.500 que vas pujant, es nota l'alçada, no? Però les vistes, sobretot les vistes i el lloc és absolutament impressionant, aquesta vall, amb el Jungfrau al fons, que puja fins als 4.200, i aquí que és un luxe poder fer aquí castells i portar la nostra cultura aquí a Catalunya, aquí al vell mig d'aquesta vall tan impressionant.
2: Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. Ens ho explica el David Navarro.
3: Al retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
12: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això, quan li vaig proposar al Marc de com me'n vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
3: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
2: El Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, presenta per primera vegada una selecció de més de 300 fotografies procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Les imatges ofereixen una panoràmica singular de la vida quotidiana de la segona meitat del segle XX, amb fotografies domèstiques o escenes de vacances trobades per Barón en llocs com subhastes i habitatges buidats de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Una cigarreta.
15: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Són les 8.
1: Nora.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. Dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 els morts i uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. La catedràtica en geodinàmica interna de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana, ha parlat des del Notícies en Xarxa de les característiques i les possibilitats de predicció d'un fenomen d'aquestes característiques.
4: Sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
3: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 26 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 43 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places amb el compromís, això sí, d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, aquesta acreditació ja no serà un mèrit, sinó només un requisit. Dels esports, el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre El Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. Parlarem tot seguit d'aquesta fita amb Maria López, presidenta de la colla dels castellers de Barcelona. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant volem saber a aquesta hora i sent divendres com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
5: Molt bon dia. Doncs de moment algunes incidències que hem de destacar d'alguns accidents d'aquest matí. De moment volum de trànsit es va mantenint més o menys a la xarxa viària amb alguns punts d'aturades, però res remarcable. Però el que dèiem, sí que tenim en el cas de l'autovia 2, des d'aquesta matinada, el trànsit tallat a l'altura de Lleida, en sentit a Barcelona, per un camió que ha bolcat en aquest punt de la via. De moment obliga a desviar el trànsit abans per la sortida 470, que és la sortida dels Alamús. En aquest punt de desviament sí que tenim un quilòmetre llarg d'aturades, més o menys a l'altura del col·legi en sentit Barcelona. D'altra banda, a l'autopista C32, en aquest cas a l'altura de Sitges, això és els túnels del Garraf, hi ha hagut també una topada aquest matí. Queden aturades en aquest punt, més o menys puntuals en el cas d'autopista, sobretot el que va molt carregada ara és la C31 a les costes del Garraf, amb diferents trams de lentitud i aturades, en aquest cas en sentit Barcelona. Ja situats a la capital catalana, en general, com dèiem, menys trànsit, tot i que és cert que queden punts, sobretot amb lentitud, amb algunes aturades d'entrada, com és la C58. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
3: És temps pel temps. La previsió meteorològica, com sempre, és cosa de Lluís Miquel Pérez i ens diu que, si volem sol, aquest cap de setmana ens n'afartarem. Bon dia, Lluís Miquel.
0: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet ens n'afartem ja a aquesta hora perquè les dues horetes que portem de dia ha estat el cel ben destapat i, de fet, ho continua sent. Sí que veiem alguns núvols que són poc importants, la veritat, i són resposta a la humitat i a l'aixafogó, bàsicament, que hi ha cap a la Costa Daurada, sobretot cap al Delta de l'Ebre. Però la resta del país el cel està més aviat serè i ja la temperatura té ganes d'anar remuntant. Per tant, l'ambient que és molt dolç a hores d'ara. La tarda també serà solellada. Avui no tindrem ni tan sols núvols al Pirineu. Per tant, una jornada diàfana en general i, per tant, moltes hores d'un sol que escalfarà i farà que la temperatura torni a fregar els 37, 38, 39 graus. Per tant, és molta calor. Sobretot avui a l'interior gironí, a la vall de Fluvià, especialment, i també cap al Pla de Lleida. Compta amb el vent que tornarà a reforçar-se aquesta tarda, per tant, condicions adverses pel bosc i pel risc d'incendi. El cap de setmana no varia aquesta situació, calor intensa, fins i tot el diumenge tornarem als 40 graus a Ponent i algunes tempestes de vespre i nit. Demà cap a diumenge, sobretot a Ponent, i diumenge a la tarda sí que tindrem tempestes al Pirineu, però a la costa un temps de platja al mil per mil. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Tanquem el sumari i obrim ara ja sí en ple el relat informatiu d'avui. El Ministeri d'Exteriors ha confirmat, dèiem, la mort de dos ciutadans espanyols i la desaparició de 80 més com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien de moment les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60 d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
6: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
3: Doncs busquem ara el testimoni i la mirada directa d'algú que és allà, sobre el terreny, perquè ens expliqui quina és la situació 24 hores després de la forta sacsejada que ha deixat col·lapsada una part d'aquest país andí. Parlem amb Juan Andrés Pinto, fotògraf i comunicador social, testimoni, com deia, directe del que està passant. Señor Pinto, buenos días y gracias por atendernos.
7: Hola, muy buenos días, Elena, ¿cómo estás?
3: ¿Dónde estás en este momento? Entiendo que estás en tu casa por el contexto. ¿Cuál es la situación aquí en Caracas? Sí.
7: Bueno, estoy ahorita en mi casa. La situación es que en La Guaira, sobre todo, mucha gente sigue desaparecida. Los equipos de rescate se están organizando para recibir insumos, donaciones, para bajar. Decimos bajar de Caracas porque, bueno, es una pendiente que lleva hasta la costa para ir a La Guaira mañana a seguir con los operativos de rescate entre voluntarios y los equipos competentes. En Caracas hay bastantes sitios de acopio para también ayudar a los equipos de rescate, a los familiares, a las personas que no tienen ahorita, bueno, que han perdido sus casas o que no pueden entrar de nuevo a sus edificios. Hay bastantes puntos en la ciudad. Esa es más o menos la situación.
3: Juan Andrés, ¿qué tipo de edificios han colapsado en la capital? Lo digo porque las cifras de muertos y heridos aquí, e incluso desaparecidos, nos llegan con cuentagotas. Se teme por eso que el número de muertos pueda ser muy alto. La sensación es que estamos ante una gran catástrofe. Lo digo porque tú conoces el sitio, sabes qué tipo de edificios, si eran grandes edificios, si estaban preparados para un tipo de sismo, de terremoto como este.
7: Sí, en Caracas la zona de los Palos Grandes y Altamira son zonas sísmicas, pero aun cuando las construcciones ya tengan las protecciones antisísmicas, bueno, colapsaron porque son edificios muy viejos o la falla de la ciudad sencillamente no permitió que permanecieran en pie. Esas son las zonas más afectadas. Hay un edificio en San Bernardino también que queda hacia el

0: Porque mucho del rescate se está viendo es a través de las ayudas de voluntarios y donaciones.
1: Juan Andrés, entonces, ¿qué sería lo que más pronto ahora se necesita? Lo que más necesita la gente, pero también estos equipos de rescate que, por lo que veo, son insuficientes.
0: En las diferentes redes sociales han pedido mucho gasas, martillos, mandarrias, esmeriles, mientras hacen llamado de la ayuda internacional que ya está llegando. Entiendo que hace unas horas en la noche llegó la primera ayuda de El Salvador. Se está esperando también ayuda de Estados Unidos para mover escombros fuertes que no son capaces los propios hombres y mujeres hacerlo con sus manos, que es lo que están haciendo. Cascos, lentes, guantes, y comida también, hidratación, alimentos no perecederos, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
1: Obviamente. Juan Andrés Pinto, gracias por tu testimonio y mucha suerte, la verdad. Un abrazo muy fuerte desde aquí,
0: muchas
1: desde
0: gracias.
1: Cataluña.
0: Abrazo fuerte también para usted. Muchas gracias.
1: Més coses. Veneçuela és un país situat en una zona molt activa pel que fa a terratrèmols perquè es troba enmig de dues plaques tectòniques que van acumulant moviment i energia any rere any, fins que desencadenen, com ho hem vist, aquests sismes. Eulàlia Massana, catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona, assegura que no es pot predir quan hi haurà un terratrèmol d'aquestes dimensions, però sí que es pot intuir la seva intensitat. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
2: El que sí que sabem, i en aquest sentit sí que es pot predir, és on hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas, doncs, sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
1: Una quinzena d'entitats vinculades a Veneçuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del Consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela. El propi Collboni i també José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana Socavent, expliquen que cal esperar encara a saber uns quants dies quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
3: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son las reales necesidades que hay.
4: La ayuda ha de ser urgente, ha de ser rápida, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern veneçolà i les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny, i per tant és molt important coordinar-se.
1: I quan és un quart de nou, també us expliquem que continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent. De moment, ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupades les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc

0: d'incendi forestal molt alt, davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principi de setmana. Els pobles en risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. Una primera onada de calor aquí a Catalunya que hauria deixat 43 morts segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària que fa el Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes encara per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És una informació que ara ens amplia la Maite Polo.
1: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho explicat a la xarxa.
2: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, posant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit. La Diputació de Barcelona ampliarà a una 80ena de municipis el programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable, un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 municipis. Ho ha aprovat la Junta de Govern de l'ens supramunicipal i ens ho explica la Carina Bellvé.
4: El programa permetrà a aquesta 80ena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les seves xarxes d'abastiment d'aigua potable. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
5: Tot i que encara no estigui de moda parlar de la problemàtica de l'aigua, perquè ja no estem en un moment de sequera, la Diputació de Barcelona segueix apostant per això, perquè hi hagi una xarxa que sigui l'òptima, que sigui la millor, i que l'aigua de consum doncs, sigui aquella aigua que tot consumidor necessita poder consumir.
4: La implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment, amb projectes adaptats a cadascun dels municipis, ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
0: L'Ajuntament de Camprodon aprofitarà una subvenció de més de 300.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua per millorar la xarxa del municipi i també de Font-rubí. Les obres, que duraran uns 2 mesos, serviran per digitalitzar els comptadors i arranjar les canalitzacions. A més, per minimitzar les molèsties als veïns durant l'estiu, els treballs es dividiran en 2 fases. La primera s'executarà al juliol i la segona al setembre, amb l'objectiu de tenir-ho tot enllestit i justificat de cara a la tardor. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Múrcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb 3 gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu, que dona el títol als blaugranes 3 anys després. El primer, amb Javi Rodríguez a la banqueta.
6: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga. En general, creo que hemos sido campeones, justos campeones, y volvemos a Europa.
0: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornarà a dosificar els minuts de Lamine Yamal.
7: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en esos momentos para el equipo. Eso es la prioridad, que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
0: Us ho hem destacat en els titulars. Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història, aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació s'ha desenvolupat al que es coneix com a Top of Europe, davant de la glacera Alteix, la més gran dels Alps, i que forma part del patrimoni de la UNESCO dels Alps suïssos. Una fita històrica al nivell del Pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Mont Blanc la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Volem parlar d'aquesta fita històrica i ho volem fer amb la Maria López, que és presidenta de la Colla dels Castellers de Barcelona. Maria, bon dia i enhorabona per aquesta fita.
8: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Un dia després d'aquests castells històrics, quines són les sensacions que teniu, que hi ha dins de la vostra colla?
8: Tothom està contentíssim, o sigui, crec que ahir ho deia parlant amb altra gent, que fins que no baixéssim, fins que no paguéssim, no seríem conscients del que hem fet, crec que ara ja ho comencem a fer, però crec que encara ens falten uns dies. Ara crec que encara estem molt amb l'excitació de veure tot el resta que ha tingut tot plegat i com ha agradat en general, però la colla contentíssima, tothom estava molt content tant a nivell castellà com a nivell personal, perquè al final poder fer castells també porta a nivell personal a poder anar a llocs que possiblement no hi haguessis anat d'una altra manera, perquè més a nivell de costos i a nivell de recursos és un lloc molt car en arribar-hi. Per tant, estava tothom absolutament contentíssim, i fer-ho com a colla i amb aquesta família que tenim, doncs encara és millor.
0: Esteu al núvol, i mai millor dit. D'on va sorgir la idea de pujar a fer castells a una glacera dels Alps? Maria.
8: Doncs mira, és bastant curiós, perquè nosaltres ja teníem emparaulat amb els cafeters de Lausanne, que són els nostres fillols, que ells venien a fer, que ells farien el seu bateig, vindríem, etc. I pel camí ens va aparèixer l'oficina catalana, l'oficina de turisme de Suïssa a Catalunya, a Barcelona, que ens va contactar perquè estaven fent un workshop, un taller amb la gent d'allà a Barcelona, que nosaltres això ho fem normalment, és una font dels ingressos de la colla, és fer aquest tipus d'actuacions i esdeveniments i tallers. Total, que llavors, a partir d'aquest contacte, va ser quan dues persones de la colla, o sigui, una persona de la colla amb el responsable de l'oficina van començar a xerrar de possibilitats de fer alguna cosa, i un antic casteller de Barcelona, que és del casteller de Lausanne, i un altre casteller de Barcelona van començar a xerrar i van dir, i si miréssim de fer alguna cosa a algun lloc xulo? I llavors van dir la bogeria, se'ls va acudir la bogeria de dir, els ho feu jo, i mira, al final així ha estat, l'oficina de turisme s'ha voltat moltíssim, i hem tingut també el suport d'altres empreses com ILOPDF o Som Connexió, que ens han ajudat a poder arribar fins aquí, perquè a més, com us deveu imaginar, no és el país més barat del món, precisament. No. Llavors portar 184 persones fins aquí ha estat una autèntica bogeria logística i econòmica.
0: També. Maria, llavors, molt ràpid. Molt
8: així
0: ràpid.
8: Va ser com es va anar tan en tot. Digue'm.
0: No, molt ràpid. Quines són les principals dificultats? Això ens ho preguntem, no? D'aixecar castells a 3.450 metres d'altitud.
8: Mira, doncs primer tots pensàvem que seria de fred, però quan vam arribar feia un dia esplèndid, feia molt bon temps, o sigui, fred va ser zero problema. El problema més gros va ser el mal d'alçada, o sigui, vam tenir algunes persones que van tenir mal d'alçada. També quan portes tanta gent, al final és probabilitat, bàsicament. I després, d'altra banda, tot i que al final van fer recomanacions, ens vam hidratar molt, etc. Un Maria. Cop allà dalt et cansaves molt.
0: Maria, gràcies i enhorabona. No tenim més temps. Que vagi molt bé.
8: Gràcies. Adéu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que 2 ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 els morts i uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. El fotògraf veneçolà Juan Andrés Pinto ha explicat des de la capital quines són les necessitats més urgents. Són declaracions al Notícies en xarxa.
2: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
1: Un impacte sísmic d'aquestes característiques és del tot excepcional i feia més de 100 anys que no es produïa al país andí. La catedràtica en geodinàmica interna de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana, ha parlat des de Notícies en xarxa de les característiques i les possibilitats de predicció del fenomen.
3: Sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
1: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entra en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les partides que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. En parlarem tot seguit amb la presidenta de la coordinadora de residències 5+1 i portaveu de la Plataforma Estatal d'Organitzacions de Familiars i Usuaris de Residències. Un apunt de serveis, l'autovia A2 està tallada ara mateix a l'altura de Lleida en sentit Barcelona a causa d'un camió que transportava porcs i que ha bolcat. S'està fent desviaments per la sortida 470 als Alamús. El conductor del vehicle ha resultat il·lès. Pel que fa als esports, avui hem destacat que el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre El Pozo, en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio al temps extra han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I com cada divendres ens fixem en les principals novetats de la cartellera de cinema. Arriba a la gran pantalla Viatge al País dels Blancs, un film basat en una història real amb Emma Vilarasau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession, i amb l'estiu també arriben les superheroïnes, en aquest cas Supergirl. Els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. Maria López, presidenta de la colla dels castellers de Barcelona, acaba de parlar de la fita al Notícies en xarxa.
4: I fins que no baixéssim, fins que no paguéssim, no seríem conscients del que hem fet. Crec que ara ja ho comencem a fer, però crec que encara ens falten uns dies. Ara crec que encara estem molt amb l'excitació de veure tot el resto que ha tingut tot plegat i com ha agradat en general, però la cosa contentíssima. Tothom estava molt content, tant a nivell castellà com a nivell personal.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols i la desaparició de 80 més com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. Tot plegat, mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien de moment les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60 d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
5: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
1: Hem volgut conèixer de primera mà quina és la situació al territori afectat. I per això hem parlat amb el fotògraf veneçolà Juan Andrés Pinto, que està a la capital, Caracas, i que ha explicat al Notícies en Xarxa quines són les principals necessitats hores d'ara per ajudar els ciutadans, però també i sobretot els equips de rescat.
2: La gent està haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, porque mucho del rescate se está viendo es a través de las ayudas de voluntarios y donaciones. Mientras hacen llamado de la ayuda internacional, que ya está llegando, entiendo que hace unas horas en la noche llegó la primera ayuda de El Salvador, se está esperando también ayuda de Estados Unidos para mover escombros fuertes que no son capaces los propios hombres y mujeres hacerlo con sus manos.
1: Veneçuela és un país situat en una zona molt activa pel que fa a terratrèmols, perquè es troba enmig de dues plaques tectòniques que van acumulant moviment i energia any rere any fins que desencadenen aquests sismes. Eulàlia Massana, catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona, assegura que no es pot predir quan hi haurà un terratrèmol d'aquestes característiques, d'aquestes dimensions, però sí que es pot intuir la seva intensitat. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: El que sí que sabem, i en aquest sentit sí que es pot predir, és on hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas, doncs, sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
1: Aquí a casa nostra, una quinzena d'entitats vinculades a Veneçuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona, en concret, per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats, per a tots dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del Consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela. Estem pendents també a aquesta hora del desnonament previst a una família de Barcelona d'un edifici que la propietat vol destinar a pisos turístics i de lloguer de temporada. Davant d'aquest bloc, al carrer de la Marina, de la capital catalana, hi hem enviat el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix, en aquests moments?
6: Bon dia, Helena. Doncs en aquests moments un grup de veïns, també d'activistes al voltant del sindicat de llogateres, bloqueja la porta d'accés d'aquest immoble ubicat al carrer de la Marina número 124. La majoria dels pisos d'aquest bloc ja estan destinats a l'ús turístic. També són pisos de temporada i la família que s'enfronta a un desnonament imminent perquè d'aquí uns minuts, a partir de les 9, s'espera l'arribada de la comitiva judicial, viu en aquest pis. És el Jordi i la seva família són els únics llogaters residencials que continuen resistint en aquest edifici. I en Carme Arcarazo, ella és portava del sindicat de llogateres. Carme, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Quina és la situació en aquests moments per a la família del Jordi?
7: Bueno, el que està a punt de passar aquí és una autèntica tragèdia. És a dir, estem parlant que avui volen fer una família fora de casa seva per fer-hi un pis turístic o per fer-hi un lloguer de temporada. És a dir, tenim uns serveis públics, una policia, que avui el que vol fer és deixar una família al carrer per que aquest pis no es faci servir mai més per allotjar-hi famílies, sinó per allotjar-hi turistes. És una vergonya i el fort és que això no és un accident, no és que ningú pogués preveure, això és el resultat d'una sèrie de lleis que s'han tombat. En primer lloc, el mes de febrer Junts per Catalunya va tombar la moratòria contra els desnonaments. I el que estem veient avui aquí és l'inici d'una allau contra la gent treballadora d'aquest país. En els mesos que venen veurem centenars, milers de desnonaments per culpa de Junts per Catalunya.
6: Precisament en aquest sentit, la caiguda de la moratòria està agreujant la situació, com és el cas de la família del Jordi. Preveieu, llavors, tal com anuncies, una activació dels desnonaments un cop va caure aquesta protecció, aquest escut, com a conseqüència dels vots de Junts?
7: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020, l'han aixecat de cop i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema, el tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
6: Carme, moltes gràcies. Ella és portaveu, ja ho sabeu, del sindicat de llogateres. Aquesta és la situació, Helena, en aquests moments. A l'espera que arribi aquesta comitiva judicial, recordem que aquest és el segon intent d'desnonament que en menys d'una setmana enfronta la família del Jordi.
1: Doncs aquí et deixem, Anna, vigilant què pot passar a partir d'ara i sobretot pendents d'aquesta comitiva judicial que, com ens deies abans, ha de venir a les 9 del matí. N'estarem pendents, està clar que sí. Gràcies, Anna. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Per arribar a 9:15 del matí, continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent. De moment ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. 3 pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha també els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupades les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. També ara mateix un apunt de serveis. Recordar-vos que l'autovia A2 està tallada ara mateix a l'altura de Lleida en sentit Barcelona a causa d'un camió que transportava porcs i que ha bolcat. S'estan fent desviaments ara mateix per la sortida 470 als Alamús. El conductor del vehicle ha resultat il·lès. El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entra en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quanties que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255 mil persones amb prestacions i amb aquesta ampliació el finançament estatal superarà els 600 milions aquest any i els 790 milions el 2027. Busquem una primera reacció parlant amb Maria José Carcelén, que és presidenta de la coordinadora de residència 5+1, però també és portaveu de la plataforma estatal d'organitzacions de familiars i usuaris de residències. Senyora Carcelén, bon dia i gràcies per atendre'ns aquest matí.
8: Bon dia i gràcies a vosaltres, com sempre, per cridar-nos per parlar de les coses que ens preocupen. Gràcies.
1: Ho dèiem ara, 567 milions d'euros més per al nivell mínim de dependència. Aquesta injecció és realment suficient per revertir el dèficit estructural que arrosseguen les residències i l'atenció domiciliària?
8: No és suficient perquè Espanya destina aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de l'1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la finançació per reduir la seva aportació, que és el que va fer el 2025, perquè Catalunya el 2025 va reduir en 90 milions d'euros la seva aportació al sistema, i això tindrà una penalització en aquest any perquè rebrem 15 milions i mig menys d'aportació per la dependència per incompliment dels objectius del sistema. Per tant, està bé, nosaltres estem contents de que hagi assumit l'Estat el 50, però estem lluny, molt lluny, de solucionar el problema.
1: Senyora Carcelén, estem lluny de solucionar el problema, però amb aquest increment, on s'haurien d'abocar avui els recursos perquè tinguin un impacte immediat en la vida de les persones dependents? On és l'urgència més gran ara mateix? Encara que sigui per tapar forats, però on podríem tapar un bon forat amb aquests diners?
8: Hauríem de reduir les llistes d'espera, que són interminables. Catalunya té en aquest moment 80.000 i pico de persones en llista d'espera. Està fent la resolució a 264 dies quan la llei marca que siguin 180. Aquests diners han d'anar a això i han d'anar a millorar les ràtios de personal i per descomptat, les condicions laborals. Perquè si no fem, si no apliquem aquests diners a aquests tres temes, doncs la gent no ho notarà, perquè miri, no necessitem robots, el que necessitem som que les ràtios siguin millors, que els treballadors tinguin un sou digne, perquè en aquest moment tenim una rotació de personal que és inassumible, perquè la gent no vol treballar, no vol treballar per un sou de misèria, amb una feina poc reconeguda, amb una càrrega de treball inabordable, perquè han d'atendre moltíssimes persones. Si no solucionem això, no posem els diners on toca.
1: Doncs Maria José Carcelén, gràcies per atendre'ns, bon dia, i esperem això, que aquests diners com a mínim vagin en els punts més claus i més necessaris. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
8: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Doncs canviem radicalment de tema i abans dels esports us expliquem que la població del Corriol Coma Negra a Vilanova i la Geltrú es troba en estat crític. En les darreres setmanes han desaparegut els pollets i juvenils de les zones de nidificació, cosa que suposa la pèrdua de gairebé tota la primera campanya de postes i part de la segona. S'està treballant en diverses hipòtesis, però tot apunta a la presència de depredadors i al desplaçament forçós d'aquest ocell cap a zones més segures per causa de la pressió humana. Ens en dona tots els detalls la Carla Lanuza de Canal Blau.
9: Durant la primera posta d'enguany, iniciada el mes d'abril, s'havien detectat a Vilanova 10 nius de corriol camanegre, principalment a la platja de Ribarroges. Això feia pensar que la d'enguany seria la segona millor temporada des que es tenen registres. Tot i això, la darrera sessió de monitoratge dut a terme ha portat la pitjor de les dades imaginables. Gairebé tots els corriols nascuts durant aquesta posta han desaparegut.
10: Ha nascut un total de 25 pollets a la platja i d'aquests 25 pollets només n'han sobreviscut 6. El 24%. A no ser que hi hagi un retorn massiu i es produeix una situació miraculosa, la temporada segurament serà la pitjor de la sèrie històrica.
9: Les raons d'aquesta desaparició massiva encara s'estan estudiant i es barallen diferents hipòtesis, des de l'efecte humà fins a la depredació natural, La nota positiva és que s'han detectat 4 nous corriols a la zona de nidificació de la tèrmica de Cubelles i se sospita que puguin ser alguns dels adults de Riba-roges que s'han desplaçat per intentar fer una nova posta abans del final de temporada.
1: Deu minuts per arribar a les 9. Com sempre, aquesta hora és temps per parlar dels esports i ho fem amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
11: Bon dia.
1: El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala.
11: Sí, ho ha fet amb un triomf a la pròrroga a la pista del Pozo Múrcia en el quart partit d'aquesta final. Els blaugranes van dominar el primer temps i es van avançar per 1-4 per marxar al descans amb 2 gols d'avantatge. Però la mala fortuna d'Antonio, que es va fer 3 gols en pròpia porta, van permetre als locals igualar el marcador i forçar la pròrroga. En el temps afegit, els gols d'Eric i Antonio, ara sí a la porteria rival, feien pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes 3 anys després, el primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
12: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga. En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
11: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà. També els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat de Marcelo Bielsa, però no concreta si tornarà a dosificar Lamine Yamal. Més qüestions, l'Igualada continua de festa com a campió de l'Hockey Lliga. 2 dies després de la gesta aconseguida a Riazor, l'equip arlequinat ha celebrat el títol amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia. No s'ho han volgut perdre centenars d'aficionats que han acabat la jornada a la plaça de l'Ajuntament, on l'equip ha fet l'esperada sortida al balcó per aixecar el trofeu i oferir-lo als seguidors. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la incorporació de Caral Casas. L'escorta de Bescanó ha jugat les 7 darreres temporades al València, equip del qual n'era la capitana i amb qui ha guanyat tots els títols possibles. Casas té una llarga trajectòria a la Lliga Femenina i també a Europa. I una altra catalana, Estel Puiggròs, ha fitxat pel Guernica Basc. Serà la primera vegada que la base de Manresa, de 25 anys, jugarà a la Lliga Femenina. Puiggròs fa el salt a la màxima categoria després de 2 anys a la Lliga Femenina Challenge, la segona divisió del bàsquet estatal, on ha jugat el Zamora i l'Unicaja de Màlaga.
13: Des de petita sempre deies ai, vull ser jugadora de bàsquet professional i òbviament pues, amb la carrera que he tingut pues, a poc a poc s'ha anat apropant l'oportunitat i s'ha donat ara i amb moltes ganes i a veure què passa.
11: Doncs arribem a final de temporada, hi ha canvis a les plantilles i especialment a la de l'Uni Girona, que n'hi haurà molts aquesta temporada.
1: Doncs els anirem explicant.
11: I tant.
1: Gràcies, Cristina, i bon cap de setmana.
11: Igualment, que vagi bé.
1: És divendres i, per tant, toca anar al cinema. Si m'acompanyeu, us expliquem quines són les principals novetats d'aquest cap de setmana. Ens l'explica, de fet, en David Navarro.
14: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu. Perquè la resposta és massa dura.
15: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ghanès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles, arriba a Barcelona i aquí descobreix que res és com imaginava, fins que coneix la Montse, interpretada per l'Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix un futur.
16: No, hi ha patit molt per arribar fins aquí. I s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
17: Voy a por chupitos.
18: Voy contigo.
19: Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
15: Guanyadora de 3 premis al Festival de Sitges, entre ells l'especial del jurat, Obsession explica com l'anhel romàntic d'un noi pel seu amor platònic desencadena un encanteri sinistre. Ella es torna irracionalment obsessiva fins a convertir-se en l'ombra del noi. Una fantasía aparentment inofensiva que es convertirá en un malson perturbador.
20: ¿Qué hechizo le has echado?
21: ¡Ja,
18: Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe.
15: Supergirl promet una visió diferent de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre ell, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebè, i ella, criada en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir de maneres terribles tots els que la rodejaven durant els seus primers 14 anys de vida, per després venir al nostre planeta.
20: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
21: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
22: Avui és dimarts 23 de juny de 2026.
21: I avui també és la revetlla de Sant Joan, una revetlla en què no hem de tirar petards ni per les altes temperatures i lo prop que sent de les zones agrícoles i forestals, de fet, vivim en una d'elles, ni per persones sensibles ni pels animals. En definitiva, gasteu-vos els diners en un bon àpat a la salut de totes aquestes parts afectades, que segur que us agrairan.
22: Així que benvingudes totes al 614è Infopodcast Cardedeu.
21: Iuuu! Susana, va, comencem un dia que és una mica divendres, perquè demà tenim festa, festa d'Infopodcast.
22: No m'ho puc creure. Va, avui és el Dia Internacional de la Dona a l'Enginyeria.
21: Ah, doncs aquesta, que sembla que no existia fins que ara s'han començat a refer els llibres d'història, no?
22: També Sant Zenó, i tal dia com avui, però de 1993 presentava l'informatiu en Pep Vilà i entrevistava a membres dels Grallers de Cardedeu, a l'Eliseu Guillamón, en Josep Viader i en Josep Pou, sobre el concert del Nou Ball de Gegants.
21: Ostres, ostres. Mira, són tres cognoms que sonen molt, eh? Guillamón, Viader i Pou a Cardedeu. Sí, sí, sí.
22: Molt cardedeuencs. Va, i acabem dient buscar Sant Joan escurça els dies i el Nadal els estira.
21: Hòstia, és fort, pensar que ara els dies cada cop són més curts i encara no han començat l'estiu.
22: Sí. A partir d'avui.
21: Verge Santa. No, Verge, no, carai. Mare de Déu. Va, i comencem explicant que el Museu d'Arxiu Tomàs Balvei ha elaborat un nou pla que marcarà la línia estratègica i farà de guia de la presa de decisions durant els propers 4 anys, en tots els àmbits. L'expositiu, l'educatiu i la difusió de la història i del patrimoni. Els objectius són els següents. Us ho llegirem entre la Susana i jo. Primer, posicionar el MatBKK com a museu de salut i benestar del territori.
22: Esdevenir un node educatiu, creatiu i participatiu de referència.
21: Consolidar una governança participativa i una gestió sostenible.
22: Enfortir la relació amb l'entorn i el compromís comunitari.
21: I és que per tot això el museu és, i vol seguir sent, explica en un actiu com a bé cultural, però també un museu actiu per si mateix. I des d'aquí, una salutació a la Marta Núñez Camproví, que sempre ens ajuda, sempre està disposada a fer entrevistes i és una crac. Marta, salutacions!
22: I a la Imma.
21: I a la Imma, evidentment. Però és que, mira, últimament he tingut la Marta per la ràdio. Imma, has de venir a la ràdio.
22: Va, i ara parlem del temps, que sabem que avui més que mai ho voleu saber, perquè, clar, tenim festa, hi ha revetlla, la gent vol saber si farà molta calor, si farà molt fred.
21: Doncs sí, però alerta, perquè tinc novetats. Ens espera un dia on estarem forces hores estancats als 34 graus i una nit que, sens dubte, serà tropical, 21-22, pot ser, amb un dia de Sant Joan de cara demà que serà un calc del d'avui. Això sí, pot ser que amb mig grau o un grau menys. I ull, aquí venen les novetats, perquè no volem aventurar-nos ni molt menys a dir-ho amb una certesa o una certa convicció, però sembla ser que hi ha possibilitat de començar el juliol amb una setmana sencera de pluja, amb dies que poden arribar a caure fins a 15 litres. Diem, entre cometes, però pot arribar a ser.
22: Home, aniria una miqueta bé per refrescar l'ambient,
21: I per evitar els incendis, tornar-lo a baixar i aguantar 15 dies o una setmana més sense estar amb l'ai al cor cada cop que veiem, notem aquella olor de fum.
22: Sí, exacte, i vigileu avui sobretot també amb les fogueres, que a Sant Joan per la Revetlla és típic fer fogueres, vigileu també on les feu, com les feu i què hi tireu a dins.
23: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
21: Comenceu a tenir pugor, no us esvareu. Sempre es pot aixafar amb els dits. I si no és molt alarmant ni està afectant la planta, no ruixeu en res. Hi ha moltes classes d'insectes que s'alimentaran d'ells. És com si vosaltres aneu a un bufet lliure i us han retirat tot. Marxareu, no? Doncs llavors no tireu espècies que controlaran les plagues. I alerta, sabeu allò que sempre diuen que les vespes no serveixen per res? Mentida! Serveixen també per polonitzar i es mengen molts membres de plagues.
22: A veure, Enric, més eliminar el pugó amb els dits?
21: Home, doncs és el que es fa a l'Horta Ecològica i ho faig sempre. És un moment de zip i t'encarregues 50 de cop.
22: Va.
21: Que una pasteta, però després t'aixugues, carai, tu.
22: Si tens una bona plaga, no pots anar aixafant amb els dits.
21: A sortir, pensa que sempre està localitzat el pugó. Està en una tija concreta, quan està així molt massificat al principi, llavors fas... I llavors està.
22: Passem a la secció de porta a porta. Encara que demà sigui festiu, es manté amb normalitat. És a dir, que avui blava resta, verdes, orgànica i paper i grogues també la resta, i demà dimecres les blaves haureu de treure l'orgànica i els envasos, les verdes la resta i les grogues no teniu recollida.
21: Tampoc hi ha canvis de cara a les farmàcies de guàrdia. Segueixen com sempre Palou, Gatell, Estalvi, avui i demà.
22: Molt bé.
21: I amb això arribem al No pots estar avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu. I alerta, perquè avui tenim acte dels importants. Tenim la rebuda de la flama del Canigó. Serà de 7 a 12. Ara us expliquem tot el que faran. Va, Susana, a les 7.
22: A les 7 hi haurà el cercavila de la flama.
2: Ràdio Cardedeu. Són les 9.
3: Podcast del 9-9. Una coproducció del 9.
4: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: plantes que ha deixat el desenvolupament industrial del segle XX. Durant dècades es va utilitzar massivament en naus, granges, magatzems i habitatges per a les seves propietats aïllants i el seu baix cost. Avui sabem que es tracta d'un material altament perillós per a la salut i responsable de milers de malalties i morts arreu d'Europa. Malgrat que la seva comercialització està prohibida des de fa més de 20 anys, continua formant part del paisatge quotidià de molts pobles i ciutats. L'aprovació al Parlament de la Llei per a l'Erradicació de l'Amiant és, per tant, una bona notícia. Catalunya es dota d'un marc legal que obliga a les administracions a identificar i retirar aquest material, crear instruments de planificació i seguiment i estableix sancions per als incompliments i també reconeix les víctimes d'una problemàtica que durant massa temps va quedar ignorada. És un pas necessari i llargament reivindicat per entitats afectats i professionals que fa anys que alerten dels riscos de mantenir aquest material als edificis. Però una llei per si sola no és la solució. Les xifres continuen sent molt altes. A Catalunya encara hi ha prop de 122.000 cobertes en presència d'amiant, que se sumen a unes 683.000 tones de material. Bona part d'aquesta realitat és visible a les comarques d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. Vic, Manlleu i Gurb figuren entre els municipis amb una major concentració de fibrociment, fruit de passat industrial i agrícola ramader que va recórrer massivament aquest material. El gran repte serà convertir les bones intencions en actuacions concretes. La retirada de l'amiant és complexa i costosa, especialment a particulars, petites empreses i explotacions agràries. Sense ajudes suficients i sense un desplegament àgil dels instruments que preveu la llei, existeix el risc que els objectius quedin sobre el paper. L'experiència de Sant Pere de Torelló arran de la pedregada de l'estiu del 2024 demostra que quan hi ha recursos i determinació es pot avançar ràpidament. La retirada massiva de cobertes malmeses va permetre eliminar bona part de l'amiant existent al municipi i convertir una situació excepcional en una oportunitat per accelerar-ne l'erradicació. Aprenguem de l'exemple. És divendres 26 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe, ja ho sabeu, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir dels quarts de 10, a la tertúlia parlarem de l'actualitat que ens envolta amb els companys del Territori 17 i després d'escoltar la cançó del dia serà el moment a un quart d'11 del matí de parlar sobre música. Avui Jaume Espuny ens porta Festa Major de la Trinca. I a la recta final del programa, a partir de dos quarts d'11, farem un repàs dels actes d'aquest cap de setmana al nostre territori i també repassarem algunes novetats musicals. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que, com sempre, ho fem posant-nos al dia. L'addicció al joc i especialment a les apostes esportives està augmentant entre els joves, un dels col·lectius més vulnerables, segons els experts. El programa Després del Pati del Nou TV, un grup d'alumnes de l'Institut de Vic, aborda aquesta problemàtica en un espai elaborat íntegrament per ells mateixos on reflexionen sobre les causes, els riscos i les conseqüències d'aquest fenomen. Andreu Jiménez.
2: L'addicció al joc creix entre els joves. Un 8,4% dels nois d'entre 14 i 18 anys en pateix, una xifra que fa dos anys era del 6%, i un dels motius es vincula directament amb la irrupció dels dispositius electrònics, un fet que aguditza la facilitat d'apostar des de casa en qualsevol moment i de forma molt discreta. L'educadora social i preventòloga Mariona Vilà en fa èmfasi.
3: És difícil perquè socialment està molt acceptada i pots accedir-hi 24 hores. Segurament rebràs, no?, certa facilitació social pel fet de fer-ho i autoprohibir-te accedir a aquest tipus de pàgines ho pots fer, però te les acabes trobant. Llavors, no és fàcil.
2: Les apostes esportives són les més esteses entre els adolescents, sovint vinculades a partits de futbol i a moments de lleure amb els amics. La publicitat dels equips de primera divisió ha fet que molts ho visquin com una cosa normal. Sentim en Lluc i l'Aiman, alumnes de l'Institut de Vic.
4: Doncs s'ha vist moltes samarretes d'equips com el Madrid, el València, com que ho normalitzes més amb els anuncis, amb tot, i bueno, al final dius, bueno, miraré aquest partit i li ficaré alguna cosa així per donar-li més emoció, i és el que fa la gent amb aquest tipus de d'apostes.
5: Normalment les apostes estan manipulades de tal manera que la casa sempre guanya. O sigui, que tu sempre has d'anar amb aquella mentalitat que és més probable que jo perdi i que guanyi.
2: Els experts alerten que l'addicció apareix de forma progressiva i silenciosa. Primer és un joc normalitzat, després un problema.
3: Hi ha molts mecanismes, no? La recompensa immediata i intermitent, el fet de que tot sigui molt atractiu i tinguis la sensació que en algun moment pots guanyar. No sempre guanyes, però com que hi ha aquesta incertesa de que potser sí, el cervell s'enganxa a aquest xute, diguem-ne, d'adrenalina, de dopamina, i queda allà com enganxat. Sí.
2: A Osona, el 2024, 13 persones van iniciar tractament per addicció al joc, totes homes. Els recursos existeixen, però encara que costi, el primer pas és reconèixer el problema i demanar ajuda abans que no sigui massa tard.
0: I l'entitat ecologista ADENC ha formalitzat aquest mes de juny la demanda del recurs contenciós administratiu contra l'aprovació definitiva de l'obra de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines. Laia de Déu, una codinenca.
6: Tot i que els ecologistes reconeixen que cal treure el trànsit pesant del mig de Sant Feliu, consideren que el projecte actual és il·legal i perillós per l'entorn. Toni Altalló, membre de l'ADENC, detalla els principals motius.
7: Un és que hi ha unes irregularitats des del punt de vista de tramitació que nosaltres pensem que són greus. L'altre motiu principal és que la variant té una afectació significativa en el que és el corredor, la connexió biològica entre els espais naturals protegits de Cingles de Bertí i de Gallifa i més enllà entre Sant Llorenç del Munt i el Montseny.
6: A banda de l'impacte ambiental sobre el corredor biològic que connecta el Montseny i Sant Llorenç del Munt, l'entitat acusa la Generalitat de fragmentar expressament els expedients de la C-59 per evitar una avaluació ambiental conjunta. Després de gairebé 20 anys de tràmits i retards, des de l'ADENC lamenten haver hagut d'arribar als tribunals, tot i que confien que la justícia els acabarà donant la raó.
7: Des de la nostra perspectiva, evidentment, n'esperaríem una resolució positiva des del nostre punt de vista. Ens desplau enormement haver hagut de presentar aquest contenciós, perquè teníem l'esperança que en la mateixa tramitació en la via administrativa hauríem estat capaços de reconduir una mala praxi. En el cas que hi hagués una estimació, una resolució positiva d'aquest contenciós, evidentment això podia comportar conseqüències en el que és l'execució del projecte, que podria ser que aquesta tardor propera ja s'iniciés.
6: Davant d'aquest moviment de l'ADENC, el regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Codines, Manel Rodríguez, ha confirmat que l'ADENC els va notificar el recurs de primera mà, però assegura que es tracta d'una al·legació procedimental a la Generalitat. Segons Rodríguez, l'inici de les obres de la variant no perilla. I és que mentre que el procés judicial continua el seu curs als jutjats, l'ADENC ha engegat una campanya de finançament col·lectiu a través del seu web per cobrir els 4.000 euros de despeses legals que costa tirar endavant aquest recurs.
0: Creu Roja Osona celebrarà aquest diumenge un concert benèfic a l'església de Sant Quirze de Besora amb l'objectiu de recaptar fons per programes de salut. Andreu.
8: Que altres vegades em toca anar a l'Hospital Clínic o al Vall d'Hebron o on sigui, eh? Però avui anem a l'Hospital Sant Jaume, ell fa la visita, jo l'espero allà perquè és bastant difícil, i quan surt, doncs cap a casa una altra vegada.
2: És un dels trajectes que fa en Josep, voluntari de Creu Roja, durant els acompanyaments. S'encarrega de portar persones al metge principalment, tot i que el ventall de serveis que ofereix l'entitat en l'apartat de salut és molt més ampli. Així és com s'organitzen.
8: Tenim un grup de WhatsApp de voluntariat d'acompanyament. Es posa la proposta allà i la gent que està disponible ho agafa. I jo a vegades, quan sé que és el Pere, doncs ja el vinc a buscar jo, perquè bueno, ja ens coneixem i ens trobem bé un amb l'altre.
2: En aquest cas, en Josep i en Pere, la persona que acostuma a ajudar en els seus desplaçaments a través dels acompanyants, han creat una relació d'amistat. En Josep fa 7 anys que és voluntari i la seva aportació va més enllà d'oferir el servei de transport. Amb la seva tasca ajuda a combatre la soledat, que és un dels pals de paller de Creu Roja. En parla Biel Bernils, de la Creu Roja.
9: Els programes de salut no només són ajudes econòmiques, sinó que són acompanyaments a les persones per anar als hospitals, perquè hem de pensar que la gent pobra, sobretot és pobra perquè no té xarxa familiar, per tant, i que sigui un acompanyament a l'hospital també seria un ajut sanitari. També tenim projectes de gent gran, per exemple, ara hi ha l'onada de calor, pues fem trucades a la gent gran perquè estan sols, o onades de fred, si fos el cas. Per tant, no només és una ajuda econòmica, sinó que és un acompanyament humà.
2: Creu Roja Osona té unes 500 persones a través dels programes de salut. La intenció de l'entitat, però, és que la prestació que ofereixen sigui temporal, depenent de cada cas. La seva coordinadora, Maite Molís, ho explica.
10: Nosaltres intentem acompanyar aquestes persones, però clar, al final el procés l'han de fer les persones que tenem. I volem intentar, doncs, que les persones que vinguin a Creu Roja, doncs, que després vagin trobant el seu propi camí i nosaltres ser com un puntal, doncs, en aquell moment que passen per l'entitat i que un dia els puguem trobar i doncs, que la seva situació ha millorat, ha fet un canvi, amb els recursos que sabem que són limitats i tot.
2: Per tal de recaptar fons per seguir finançant els projectes de salut, Creu Roja Osona celebrarà aquest diumenge un concert benèfic de cambra a l'església de Sant Quirze de Besora.
0: Com ja és tradició, durant la revetlla de Sant Joan, un dels moments més especials

0: Ho explica Didac Vieites.
1: Bueno, és bonic perquè ara últimament tothom s'implica molt, agrupa moltes entitats, els geganters, els diables i, bueno, en el centre excursionista també cada cop hi ha gent nova que ve a buscar la flama i això és bonic, que es vagi aquesta unió de tothom.
0: En un joc de relleus entre els membres de la Unió Excursionista van fer camí fins a fer arribar la flama a la població. El tram culminant del seguici el van fer acompanyants de la colla gegantera en una cercavila que va arribar al punt neuràlgic de la ciutat, la plaça Vella, on des de 6:45 de la tarda acollia la ballada de sardanes amb la cobla Canigó. Tot plegat en una edició de rècord amb més de 200 assistents al llarg recorrent sopar popular. Sentim a la presidenta dels Deixebles de Sant Feliu, Aina Cubi, i també al regidor de Cultura de l'Ajuntament de Torelló, Marc Tienda.
2: És un rècord absolut i realment hem posat fre nosaltres perquè la plaça dona pel que dona i també el càtering també. Però sí, estem molt contents de que any rere any la gent aposta per aquest sopar popular, que a més és superguai i superintergeneracional, i això ens encanta.
3: Un sopar popular que al final té l'objectiu, no, de que la gent es pugui relacionar, compartir aquesta revella conjuntament, fer-ho a Torelló, que la gent es quedi a Torelló per celebrar aquesta revella, per fer poble i per fer comunitat.
0: D'altra banda, a la capital osonenca, la flama va arribar a les 8 del vespre. L'acte organitzat per diverses entitats de la ciutat i l'Ajuntament de Vic va reunir parlaments de les autoritats, l'encesa del Grèsol i el tradicional ball de la Mulassa. Aquest any, la plaça Major, durant la revetlla, ha estat zona lliure de pirotècnica, que s'emmarca en el compromís social de la ciutat de mantenir la celebració segura i inclusiva.
4: I l'església de Santa Maria de Cardedeu ha acollit de la missa al Camp Popular Argentí el concert d'estiu de l'agrupació coral cardedeuenca, que s'emmarca dins de la programació estable d'Arts Escèniques 2025-2026 de Cardedeu. Enric Rubio.
5: Així és, Ona, bon dia, i és que ha estat sota la direcció musical d'Emilio de la Linde, els cantaires de l'agrupació han convidat el públic a fer un viatge musical entre la tradició litúrgica i l'expressivitat del tango argentí. Escoltem el mateix Emilio de la Linde, director de la coral Cardedeu en Cants Parts.
6: La primera part són obres de diferents compositors argentinos, Astor Piazzolla, Carlos Guastavino, temes populars i altres que no són tan populars. I a la segona part és una missa completa, la missa de Buenos Aires, la missa tango, de Martín Palmeri, també compositor argentino.
5: La missa a Buenos Aires és una missa que l'agrupació va cantar fa 10 anys en el concert de celebració del centenari de la coral. Es tracta d'una obra coral, precisament, i orquestral amb la riquesa rítmica del tango i la delicadesa de la cançó popular.
6: Bueno, per a nosaltres, la música popular argentina és un repte perquè ells el que tenen en comú és la part rítmica, que és molt, molt viva, molt, molt, molt, con muchas síncopas muy acentuada, y que això en el folclore nostre pues, no és tan evident, i és el que més costa, a part d'algunes harmonies més complexes, però sobretot la part més rítmica.
5: Així doncs, amb aquest concert, l'agrupació coral cardedeuenca ha posat punt i final a la temporada estable d'Arts Escèniques 2025-2026 a Cardedeu, una proposta que ha combinat la solemnitat de la música sacra amb la força i la sensibilitat dels ritmes argentins i que ha tornat a demostrar la vitalitat i la capacitat de renovació d'una de les entitats culturals amb més trajectòria del municipi.
4: Viatjar per 60 anys de música catalana a través de l'emoció i també del cant coral. Això és el que proposa la coral Guisla de Caldes de Montbui per avui, un concert on uneix forces per a la coral Font d'en Fargues en una situació titulada D'un temps, d'un país, 60 anys de música catalana. Laio.
7: La formació calderina, nascuda a principis dels anys 80, es troba en un moment de plena revolució musical. Després d'una llarga trajectòria centrada en la música clàssica i el renaixement, l'arribada del nou director Jordi Guri els ha fet fer un salt cap a ritmes molt més actuals. Manel Sánchez, membre de la coral Guisla, reconeix que adaptar-se a la música d'avui ha estat tot un repte.
8: Per exemple, abans no havia encantat gaire pai, doncs el chilango, els catarres, o que es grasses, etcètera, que és el que cantarem ara. T'hauria de dir que, a veure, el canvi és una mica difícil. El canvi representa una certa transició de la coral, de cantar d'un estil a cantar un altre, perquè la música del Renaixement i la música clàssica catalana, la tradicional catalana, doncs té un ritme doncs, més, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, més quadrat. Sí.
7: Aquest canvi de xip cap al pop-rock català no el faran sols, però la cita les dues corals cantaran juntes al mateix repertori sota la direcció de la Marta Finestres i el mateix Jordi Guri. Una col·laboració musical que ha exigit mesos d'assaig individual i trobades conjuntes, però que del de l'escenari promet una potència acústica poc habitual. El repertori de la Batllada farà honor al títol del concert. Els assistents faran un viatge nostàlgic que començarà amb temes

0: històrics de Raimon i que acabaran temes actuals dels Catarres o d'Oques Grasses, tots ells adaptats per coral. Des de l'entitat busquen que el públic vibri i canti amb ells.
1: Vibrar, identificar-se amb la música, viure un moment d'emoció, etc. Perquè ja recordaràs, ja hauràs vist els concerts aquests del Camp Nou, que tothom canta, i els concerts de dansa que feia i que estem acostumats, doncs, de Llac, de Raimon, etc, etc, que tothom, o ara de Bruce Springsteen, etc, que la gent va a sentir, però va a cantar. El que vol dir que la gent va a participar. I això és el que esperem d'aquí una mica també.
0: La cita és avui a 8:45 del vespre a la Sala Noble de Can Rius i l'accés funcionarà amb el sistema de taquilla inversa, de manera que cada espectador podrà fer una aportació voluntària per donar suport a la continuïtat de la música coral.
2: I seguim amb el cant coral perquè el Teatre Municipal de Manlleu es va omplir diumenge amb un concert molt especial. La coral Serpent Canta i el cor infantil de l'Escola de Música van unir les seves veus per una causa benèfica, recaptar fons per Osona contra el càncer, Andreu.
3: La coral Serpent Canta i el cor infantil de l'Escola de Música Municipal de Manlleu van unir les seves veus diumenge en un concert solidari en benefici d'Osona contra el càncer. Petites Grans Cançons va repassar cançons populars infantils que han marcat totes les generacions. La seva directora, Núria Serrat, ens ho explica.
4: Hi ha un petit com balla, el gegant del Pi, la lluna a la pruna, però donant-los una dimensió, o sigui, com posant-les de gala, amb arranjaments a veus i farcint-les per donar-los valor. El valor que tenen realment, que no quedin com cançons així lleugeres i potser poc serioses, sinó que donar-los una categoria que creiem que es mereixen i que creiem que convé fer difusió a la societat actualment.
3: L'actuació per als membres del cor infantil va servir per tancar el curs escolar i pujar un esglau més en la seva voluntat d'acostar la música a tots els públics, formant tàndem amb la coral Serpent Canta, un conjunt amb una llarga trajectòria musical. Amb un format de taquilla inversa, la recaptació es va destinar íntegrament a Osona contra el càncer, sumant-se a la llarga llista de propostes que habitualment organitza l'entitat per oferir el seu suport a les persones que pateixen la malaltia i als seus familiars. Cristina Herrera és la presidenta d'Osona contra el càncer.
5: Preparem sopars, desfilades, dinars, berenars, caminades, marxes, curses, en fi, tot un seguit d'activitats en benefici de la nostra causa.
3: El ritme de les cançons infantils més conegudes, sota la direcció de Núria Serrat i Bui Arreixac, amb l'acompanyament musical del pianista i arranjador Pere Mateu i el narrador Xevi Freixa, el concert va omplir el Teatre Municipal de Manlleu.
2: Maria del Mar Bonet, Manu Guix, Blau Mut i Joan Crosas formen un cap de cartell de luxe per al 31è Festival del Comte Arnau de Sant Joan de les Abadeses i Isaac Muntades.
6: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Comte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Comte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosas amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Comte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies, i el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
7: El Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris, per tant jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres amb el Blau Mut ens tenim un agraïment mutu, i aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Comte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació al Comte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Comte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
6: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Comte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosas, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.
2: I a l'agost, la vila santjoanina acollirà la part de la llegenda del Comte Arnau, Isaac.
6: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
7: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic, i sempre acabem a part de la muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
6: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un loto frontal. L'itinerari serà sorpresa.
2: I més de 100 jocs s'han donat cita aquest cap de setmana en una nova edició del Car de Jocs al Cardedeu, Enric.
8: Doncs sí, així és, Ona, i és que la trobada organitzada pel Cardot ha reunit aficionats als jocs de taula de totes les edats durant 12 hores amb objectiu de compartir partides, descobrir noves propostes i fomentar el model d'oci basat en la interacció i la participació. Enguany, la jornada ha incorporat novetats per continuar fent créixer una afició que cada vegada més compta amb més i més seguidors.
9: Bueno, aquests Cardo Jocs, que són ja la sisena edició, tenim organitzades unes partides de rol, una al dematí i una a la tarda, i tenim la novetat de que fem uns campionats amb uns premis que han dissenyat els nanos d'una escola amb la seva màquina de 3D, d'impressora 3D, que són molt bonics, i aquesta és la gran novetat, que tenim aquesta col·laboració amb una escola i que s'ha pogut dissenyar un premi, i que això és interessant.
8: Més enllà de l'entreteniment, els jocs de taula s'han convertit en una eina per crear vincles, fomentar la comunicació i reunir persones amb interessos compartits. Precisament aquest és un dels aspectes que més valoren els participants. En una època marcada per les pantalles i les relacions virtuals, trobades com aquesta reivindiquen el valor de compartir temps i experiències al voltant d'una mateixa taula.
2: I amb això acabem aquest repàs informatiu. Ara anem a saber com està el temps.
10: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: Pepa Costa, bon dia.
11: Molt bon dia. Per fi som divendres, hi ha les portes d'un nou cap de setmana i el titular és que serà un altre cap de setmana 100% d'estiu. No tindrem grans ingredients meteorològics, podríem dir. Molta tranquil·litat, molt de sol i temperatures altes, no donada de calor, repeteixo, que ningú s'espanti, diguem, no hi haurà un nada de calor com els últims dies, però sí com les temperatures de ple estiu. Han baixat però una mica les mínimes, una mica poc, 1 o 2 graus, i avui tindrem un dia molt tranquil, amb molt de sol, temperatures poder 1 o 2 graus més baixes que les d'ahir, moltes al voltant dels 30 graus, 30, 31, 32, els jocs més càlids, res a veure amb les temperatures de dilluns o dimarts, però farà calor, que ningú es pensi que no serà un dia de ple estiu i un dia de calor, perquè en farà i força. Algunes nuvolades a la tarda, zones de muntanya, poca cosa, no hi ha les condicions idònies perquè aquestes nuvolades puguin créixer amb força i puguin convertir-se en tempesta. No hi haurà tempestes aquesta tarda. I una situació gairebé calcada la demà dissabte, amb molt de sol, temperatures molt semblants a les d'avui, el creixement de 4 nuvolades sense conseqüències. Diumenge s'apropa una mica una línia frontal i lliscarà la zona del Pirineu, i l'única novetat és que diumenge tarda sí que les nuvolades creixeran amb més força i sí que és possible que caigui ja alguna tempesta cap al Pirineu, però serien tempestes molt petites, molt minces i molt localitzades. No és cap situació de tempestes importants, ni molt menys aquest diumenge. I les temperatures iguals, no variaran. Tot aquest cap de setmana, les màximes al voltant dels 30 graus i les mínimes entre els 17 i els 20, més o menys, a moltes localitats. Unes temperatures, com dic, de ple estiu, unes temperatures d'estiu, d'estiu, un cap de setmana d'això, d'estiu, que és el que toca ara mateix. Moltes gràcies, bon cap de setmana, adeu.
10: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep, fins demà.
12: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Tona. Territori 17.
1: Són 2:15 del matí, anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Hola, Ona, bon dia.
1: Com portem el divendres?
2: El portem. Setmana estranya.
1: És una setmana estranya, no sé si t'ha passat a tu, que jo quan m'he llevat almenys...
2: Sensació de dimecres...
1: He pensat, avui som divendres? És allò que dius, estava com molt
2: desubicat.
1: Molt desubicada.
2: Estem
1: sí,
2: desubicats
1: sí.
2: Aquesta setmana.
1: Sí, sí. Però bé, saps que no falla mai, no?
2: No, divendres el 9-9 ens porta les seves portades.
1: Doncs vinga, comencem primer la primera per la d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès, Andreu.
2: Hi hagi més de 9.000 teulades i coberts d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès encara contenen amiant. La nova llei del Parlament preveu ajuts per accelerar-ne la retirada, però també sancions per als propietaris que no hi actuïn. Bé, una notícia que també hem comentat avui a l'editorial del Territori 17. I la imatge destacada, doncs, venim de la revetlla de Sant Joan i veiem a la flama del Canigó a Vic, un cop va arribar, doncs, durant aquesta festa que obre l'estiu i que aquí Vic, doncs, de forma consecutiva, passem de Sant Joan a la Festa Major, que és el que ens destaca avui el 9-9 d'aquí de la comarca d'Osona.
1: Doncs, Andreu, seguim ara per la portada del 9-9, però del Vallès Oriental. Què hi diu?
2: Llegim. Martorelles expedienta una empresa de reciclatge per una escampada de mosques. L'Ajuntament detecta dues incidències en l'activitat a la planta. Això es va fer noticiable perquè també va succeir fa uns dies també a Hostalric i ara aquesta plaga doncs, ha arribat a Martorelles. Per tant, aviam si se pot solucionar el més aviat possible. I la imatge destacada, doncs, Granollers, que és una de les capitals de l'handbol i aquesta setmana ho és encara més, s'accentua més aquest esport a la capital del Vallès Oriental, ja que la Granollers Cup més internacional. El torneig torna a convertir Granollers en el centre de les mirades de l'handbol base. Per tant, Granollers estarà distreta amb l'handbol i Vic amb la Festa Major que comença allà.
1: Exacte. Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris catalans, que, com comentàvem ahir, avui totes les portades doncs, estaran enfocades sí. Cap a Venezuela.
2: Notícies que mai agrada explicar. Un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Venezuela. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes dels sismes de magnitud de 7,2 i 7,5 superi amb escreix la xifra oficial dels 188 morts. Ara, avui al matí he mirat i ja n'hi havia més de 260. Per tant, la xifra anirà pujant a mesura que passin les hores.
1: 238 quan estava de camí cap a la ràdio i més de 40.000 desapareguts, per tant pot ser
2: una tragèdia
1: important. Seguim, Andreu, per la portada del diari Ara.
2: Que igual, el titular és clar i evident, catàstrofe a Venezuela, balanç provisional, gairebé 200 morts i milers de desapareguts, entre els quals 68 espanyols, dels quals s'ha confirmat la mort de dos ciutadans de l'estat. I bé, la imatge doncs es veu un dels edificis doncs no han ensorrat perquè s'ha aguantat, però sí que es veu malmès a causa d'aquest
1: moviment sísmic. I també està inclinat.
2: Sí, sembla la Torre de Pisa.
1: I què més comenta la portada?
2: Sí. Junts, el PP i Vox voten que Sánchez se someti a una qüestió de confiança. El partit d'Abascal ja prepara el terreny per qüestionar els futurs resultats electorals.
1: Doncs, Andreu, seguim ara per la portada del periòdico.
2: Llegim el titular. Bellvitge lidera un estudi de 390 malalties rares. El Centre Sanitari Català descobreix i posa nom a una patologia minoritària que havia afectat una família després de dècades de diagnòstics erronis. I, evidentment, doncs, la imatge destacada és tota la runa que s'ha generat a causa d'aquest dos terratrèmols que hi ha hagut a Venezuela, o en el que llegim és els sismes de 7,2 i 7,5 graus, deixen almenys 188 morts i milers de persones desaparegudes, entre elles 68 d'espanyoles.
1: I ara acabem el repàs de portades dels diaris catalans, com sempre, per la portada del Punt Avui, que... Què hi diu, Andreu?
2: Animat i amb ànimes. El cinema d'animació català multiplica per 4 la producció de llargmetratges després d'anys de moltes dificultats.
1: Ahir comentàvem nosaltres
2: pel·lícules
1: d'animació i avui el Punt Avui ha fet èmfasi en les pel·lícules d'animació del nostre territori. També una cosa a destacar.
2: Això és el que deixa Toy Story, eh?
1: Exacte. Andreu, obrim la mirada i seguim per als diaris de la resta de l'estat, també començarem per la portada del País.
2: Que és molt clara, devastació a Venezuela, el balanç inicial parla d'almenys dos centenars de morts, però es tem que la xifra pugi molt més i, com hem confirmat avui al matí, doncs, aquesta xifra ha anat en augment. Dos espanyols han mort i altres 80 estan desapareguts, segons el Ministeri d'Exteriors. La catàstrofe posa a prova la capacitat de gestió del govern de Delcy Rodríguez.
1: Exacte.
2: I a la imatge, doncs, es veu més runa després d'aquest terratrèmol.
1: Seguim ara per la portada del Mundo.
2: Llegim, rescatarem a la gent amb les ungles. Aquí no ha arribat ningú. Aquestes són declaracions per part de l'executiu veneçolà. I bé, a la imatge doncs, també es veu més runa en aquest terratrèmol que ha devastat el país sud-americà.
1: Seguim ara, Andreu, per la portada de La Razón.
2: Dos forts terratrèmols s'acudeixen a Venezuela, almenys 188 morts i 1.500 ferits després de dos sismes, un de 7,2 i l'altre de 7,5 de magnitud al nord del país. Delcy Rodríguez declara l'estat d'emergència enmig de les lentes tasques del rescat. I la imatge és la mateixa que vèiem a La Vanguardia, doncs una dona passant per davant d'un edifici danyat durant aquest terratrèmol al país que es troba a Sud-amèrica.
1: I acabarem el repàs de portades, com sempre, per la portada de l'ABC.
2: Que igual, el titular és molt, molt clar. Venezuela es trenca, edificis col·lapsats, infraestructures destruïdes, milers de persones sense casa i una xifra de morts que ningú s'atreveix a calcular després d'un doblet sísmic que va devastar Caracas i La Guaira. I la imatge, doncs, es veuen els equips de rescat intentant treure a persones d'aquests edificis que a causa d'aquest sisme han acabat en runes.
1: Doncs aquestes són les portades dels diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estona.
2: Fins ara, una.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 7 minuts de 9:45, per tant, moment de tertúlia. I com comentàvem abans, doncs en aquesta mitja horeta, menys de mitja horeta, abans d'arribar a les 10 del matí, parlarem sobre l'actualitat més recent de les nostres comarques i ho farem amb la Laia de Déu, l'Andreu Jiménez i jo mateixa. Què tal, com esteu?
2: Hola.
3: Hola, bon dia. Jo molt cansada, la veritat, vull dir.
1: Estàs cansada, Laia, Cansada de la vida.
3: M'estic adormint, ahir va ser duríssim, la tarda d'ahir, duríssima, no puc més.
1: Què vas fer, Laia, si es pot saber, ahir a la tarda?
3: Assaig d'escaldàrium. Ara sóc monotema, ¿vale?
1: Mira,
3: si em pregunteu, és escaldàrium.
1: Et volia preguntar per sobre l'escaldàrium, perquè
3: sí,
1: t'he de confessar una cosa, i és que he començat a investigar sobre l'escaldàrium aquesta setmana. Jo, o sigui, em matareu, però no coneixia aquesta festa.
3: Bueno, tranquil·la, jo la vaig conèixer quan vaig començar a estar amb el Pau, que és la meva parella. Vale. I vivia a Barcelona, vull dir, ara estic molint, però no, tampoc ja estava.
1: Entenc que tu formes part de l'espectacle, Laia. Quin paper tens?
3: Sí, jo sóc membre del Ball de Diables, de Caldes, i aquest any doncs faig de bruixa a l'Escaldàrium.
1: Vaig investigar una miqueta el compte d'Instagram de l'Escaldàrium, i no ho imaginava, el show que munteu allà, Laia.
3: És
1: aigua,
3: és
1: foc, llum i destrucció, sí. O sigui, de tot.
3: O sigui, quan ho vaig veure per primer cop, estava bastant impactada. Vull dir, era com... Clar, a mi m'ho vam plantejar, si és un espectacle de foc i aigua, bruixes... Vull dir, sí que és veritat que el divendres es fa el judici, que és com la prèvia, i aleshores el dissabte l'escaldàrium es continua, que és, si el judici acaba amb que la nit envaeixi el món, que és el judici a les 13 bruixes que van jutjar per bruixes a Caldes, la continuació és... O sigui, elles són les que desperten aquest infern, aquest lluç i diablesa per cremar-ho tot, no? El dissabte d'Escaldàrium, i realment és xulo de veure. O sigui, si no ho heu vist mai, jo sempre recomano que vingueu, òbviament, preparats si us voleu ficar dins, i amb roba de recanvi si voleu entrar dins, si voleu veure des de fora, cap problema, però intenteu venir amb cotó.
1: És rotllo sentiment de patum per...
3: És que sí, o sigui, per la gent que ho porta vivint 30 anys pràcticament, sí, i òbviament potser aquest sentiment no el tinc tan arrelat perquè al final, doncs, jo fa molt poc que ho visc des de dins, per exemple. Però sí, quan estàs a la plaça i quan t'ho explica algú que ho porta vivint tota la seva vida, ostres, que t'impregna d'aquesta emoció i aleshores sents la... Clar, és que anem amb música en directe, vull dir, és que és un show molt heavy. L'any passat no vam poder anar amb música en directe. En
1: sí, ho vaig veure,
3: bé,
1: sí.
3: En fi, no entraré en aquest tema, no vull tornar a parlar més. Però t'impregna moltíssim. Aleshores, és molt maco perquè la gent que ve, la gran majoria ja se saben totes les cançons, vull dir, que les estan cantant, literalment, i és molt xulo. Vull dir, realment és heavy la quantitat de foc que pot arribar a haver-hi, la veritat.
1: I llavors, o sigui, com la plaça, clar, o sigui, en el vídeo vaig veure com que hi havia com unes barres metàl·liques.
3: Hi ha una estructura que es muntarà el dia 6 de juliol, aquesta.
1: I quan és l'Escaldàrium?
3: El dia 11 de juliol.
1: Val.
3: Es munta el dia del tour, l'estructura. Pot ser bastant divertit, aquest.
2: Sí, no?
3: Sí.
1: Ostres, clar, sí. Ara he caigut, dic, uah, si és el dia del tour, sí.
3: És una estructura on hi ha una, dos, tres... Ara potser ho dic malament, si m'està veient algú que sigui de diables, potser em pega. Hi ha quatre tarimes, si no m'equivoco, o tres tarimes, quatre. Bueno, és una estructura que... és Bota t'ajunta, que és la principal estructura, que és on es pengen, doncs, coets, on va sortidors, traques, l'aigua també va allà, perquè també hi ha sortidors d'aigua que van rajant, on van tres bruixes, una d'elles sóc jo, de fet, que està una tarima, i, clar, la plaça sí que queda delimitada amb aquest petit, o sigui, amb aquest espai, però... perquè és on es concentra tot, vull dir, al final no és un correfoc, sinó que és un espectacle estàtic. I aleshores a partir d'aquí passen coses, hi ha l'escenari que està a dalt de la plaça i passen moltes coses.
1: Que xulo. O sigui, recomanes que hi anem, a l'Escaldàrium?
3: Jo recomano que hi aneu, però si us plau, no vingueu vestits amb coses de licra i tal, encara que no us poseu, simplement per precaució, vull dir, és molt bàsic, però per precaució. Si us voleu ficar a dins, òbviament protegits, roba de recanvi, si voleu entrar a l'aigua, perquè creieu-me que acabareu xops, i això, i si voleu venir endavant, es diuen les normes de seguretat molt abans, vull dir, es van repetint, però bueno, sempre hi ha la gent que sobretot s'allotja als hotels, als balnearis, que, pues, bueno, és que van vestits com van vestits, ja, bueno, pues, els guiris no saben on s'estan ficant, i és bastant divertit.
1: Que guai, xulo. Doncs sí, sí. Suposo que ens en parlaràs més d'aquí poquet, no, Laia, de l'Escaldàrium?
3: Sí, d'aquí poquet començo a anar a la turra.
1: Sí.
3: El monotema. Bueno, primer ve el Templàrium, després ve l'Escaldàrium, així que chill.
1: Que guai, és xulo tenir un poble amb aigües termals, Laia? Et dona per...
3: Sí.
1: Dona joc, per fer actes culturals.
3: Realment, dona molt de joc, és molt xulo.
1: Laia, també et volíem demanar, ara canviant una miqueta de tema, sobre l'incendi d'aquest dimecres, el dia de Sant Joan.
3: Oi?
1: Aquí al 9-9 hem fet una notícia on hi ha una possible hipòtesi d'un petard o una cigarreta. Llavors, no sé si tens més informació o...
3: No, de fet no, és el que ens ha arribat, crec que pràcticament a tots, que la hipòtesi que més es baralla ara mateix és el tema d'això, d'alguna cosa de pirotècnia, d'algun petard, de qualsevol cosa d'aquestes. Vull dir, no sé, més enllà d'això jo tampoc tinc més informació sobre el tema, que vull dir, que aleshores continua sent un factor humà al final, vull dir, perquè un petardo no es tira sol.
2: Correcte, sí.
1: La majoria d'incendis que es provoquen, o sigui, en general, no només el dic el dia Sant Joan, és per un factor humà. Vull dir, és molt difícil que sigui per un... que de cop s'hagi incendiat... Pot passar... Per exemple, un llamp pot passar, sí, o
3: passa, però...
1: O pot ser algú elèctric que no ho provoques directament tu, és provocat per la... és una cosa humana, però no ho provoca un humà, però la majoria és per això.
3: Bueno, sí, deixar, quan deixes merda... Vull dir, ara, per exemple, que ha passat Sant Joan i s'han vist les platges com han quedat, de precioses... pues a la muntanya passa una mica el mateix, no? Vull dir que hi ha molta gent que va i al final, pues, tirem una botella de plàstic, què pot passar? Bueno, pot passar que amb la calor que està fent faci un efecte lupa i faci puf.
1: Sí.
3: Però, vull dir, no i sé. Això, ja no parlo de burilles de tabac, vull dir que jo sóc la primera fumadora i jo, quan vaig a la muntanya i fumo una caixeta o poso la rinyonera o on sigui, vull dir, que hem de tenir una mica de consciència tots plegats, també, en això.
1: O a la platja també, vull dir... O sigui, és una cosa que penso que, no sé, jo almenys ho tinc com molt integrat de potser també perquè m'ho han inculcat des de casa i també el fet d'anar a un esplai també és com que ja... Vull dir, tinc molta consciència de recollir les coses de la natura, no? Però penso, ostres, la gent que va a la muntanya d'excursió i deixa un paper de l'entrepà tirat pel... És que no, és una cosa que no m'entra al cap. Però és que no, tampoc hauria de passar a les ciutats. És a dir, a les ciutats bueno, també passa, o als pobles,
3: sí,
1: no sé.
3: A mi em fa gràcia perquè la gent es posa les mans al cap quan veu un gos a una platja. Vull dir, jo que tinc gosses... No, no, els gossos no poden anar a la platja. Vale, i quina merda més? El gos o l'humà?
1: Sí, sí.
2: No, no, sí, això sí.
3: És que no té cap mena de sentit. Vull dir, jo vaig amb el meu gos a la muntanya i creu que aquest meu gos no merda.
1: No, no, no, no. Vull dir, i la merda de la vull muntanya dir... no la deixen els animals. O sigui, sí que deixen la seva, sí, però em refereixo que...
3: O sigui, al final és sabon. Vull dir, saps, una cosa sí, sí, d'això, sí. L'altra és... Vull dir, no, mira, és que li he portat unes xutxes, se m'han acabat, posar el plàstic on van les xutxes, posar el tiro a la muntanya. Home, morts. Pues no.
1: Sí, sí, sí. No sé. La gent és molt marrano.
2: I això, clar, l'incendi ha passat a Sant Quirze Safaja.
3: Sí.
2: Clar, Sant Quirze Safaja està projectat al macrocementiri xinès. Això...
3: Sabeu que
1: m'encanta
3: no sé
1: aquest tema.
2: Perquè, clar, o sigui... Potser...
3: Fa dies que no sé res i estic preocupada.
2: Potser ja part de la planificació on s'ha de construir aquest cementiri que ara ha quedat malmesa.
3: Potser...
2: Com que ha d'ocupar la meitat del poble...
3: Home, és que... A veure, el cementiri està a Monistrol, eh?
2: Ah, Monistrol de Calders. És veritat,
1: sí.
2: No Sant Quirze.
3: No està a Sant Quirze.
1: Sí, sí,
3: vull dir que en aquest sentit no crec que els hi afectés. On sí que podia haver afectat és Sant Miquel del Fai també es va tancar el dia de l'incendi per precaució, vull dir, al final són les cingleres. I des de Mollà també a mi em van dir que es veia la columna de fum, vull dir, des de Caldes, per exemple, no, però des de Mollà veies columna de fum heavy, important, bastant impactant.
2: Era el que deies tu, Ona, que des de casa teva ovelles, que tu ets hostalets, i jo a l'Ametlla no... Que en teoria estàs més a prop, igual que tu, Laia, a Caldes estàs més a prop.
3: Sí, sí, sí, no, jo des de Caldes no veia res.
1: Doncs jo vaig veure, des de casa del meu àvio, es veia tot el fum de l'incendi, i estava lluny, de Sant Quirze Safaja.
3: Sí, sí, clar, això.
1: Perquè, clar, el vent bufava d'una manera que, clar, tot anava cap a, diguéssim...
2: Direccional.
3: Sí, cap a dalt.
1: Exacte, cap a dalt. Estic investigant el tema del Monistrol de Caldes, perquè crec que és, per mi ha sigut el descobriment del territori 17 aquest any. I no hi ha notícies, la més recent és una notícia del 9-9, però del 20 de del 20 d'abril, però no hi ha res més, no s'ha parlat més.
3: No, perquè de fet crec que segurament qui ha fet la notícia del 9-9 és qui em fa, vull dir, és qui em porta a mi la part del Moianès, aleshores si no hi ha res més, és que no hi ha, vull dir, no hi ha res més. Tinc curiositat, també us ho dic, vull dir,
1: vosaltres creieu que es pot arribar a fer?
2: Sí.
1: Tu, Andreu, estàs tim que sí, tu, Laia, també?
3: Jo crec que sí que es pot arribar a fer.
2: Sí,
3: que hi haurà problemes perquè es dugui a terme, doncs igual que ha passat per exemple amb la plaça d'aquí Sant Feliu, saps? Que s'ha generat aquest debat ciutadà i tot això, però que al final es durà a terme.
1: El tema de la plaça, ara si vos ens ho expliques, com està també? Fes-nos un update.
3: El tema de la plaça, ahir van començar la delimitació de la plaça. Vull dir, ahir hi havia els camions posant tal, no sé què, avui quan he arribat a Sant Feliu ja estava tot, o sigui, tot ballat, vull dir, no veus la plaça, han ficat unes valles amb tela blanca. I suposo que a partir d'ara, perquè em van comentar ahir des de Regidoria d'Urbanisme, doncs treure fanals, treure bancs, papeleres, perquè el dia 29 de juny, o sigui, dilluns, comença, entra la maquinària pesant i ja comencen les obres com a tal.
1: I fins quan s'allargaran les obres?
3: 4 mesos i mig, aproximadament. Si tot va sobre la marxa, 4 mesos i mig. Han reobert carrer Joan Maragall pel trànsit, per donar accés als pàrquings dels veïns i també pels comerços. Vull dir, al final és una plaça que té comerços.
2: Clar.
3: Hi havia molts establiments, uns establiments que s'adaptaven, ni d'altres, principalment bars, que estaven bastant enfadats pel sí. tema terrasses.
2: Home, sí, clar, clar, clar. I més ara, a l'estiu. És que...
1: Sí, sí, sí.
3: Clar, clar, clar, és que... És fort, aleshores, jo el que vaig veure ahir, que vaig, que, bueno, jo hi passo cada dia per la plaça, és que sí que finalment, el de la petita no, però el de la plaça gran de la Josep Humbert Ventura, han pogut mantenir 4 o 5 taules arrambades a la paret, que no sé si finalment les hauran de moure, jo crec que no, que es podran quedar allà, a mi no m'han dit el contrari, però, bueno... És complicat, serà entretingut.
1: Sí, i també t'anava a preguntar, no sé si a la plaça, per exemple, tots la festa major de Sant Feliu,
2: no es fa la plaça.
1: O sigui, realment això no afecta, no? Per tema jo, no sé, per exemple, m'havia imaginat de muntar un escenari allà, no s'ha fet mai, entenc, no, a la plaça?
3: Bueno, que no s'hagi fet mai, no tinc ni idea. Però que crec que no... O sigui, si no m'equivoco, la festa major de Sant Feliu no es fa a la plaça.
2: No, es fa un lloc una mica... O sigui, més apartat, vaig anar un any, sí. Una mica random, el lloc.
3: Queda com al mig.
2: Sí.
3: De tot.
1: Entenc també el tema dels bars. O sigui, és una mala època, realment. És una mala època.
3: S'han atrasat, si no m'equivoco, s'han endarrerit per tot el tema del debat aquest ciutadà que s'ha generat. I si no s'han endarrerit, és una mala època, realment, per fer unes obres... Vull dir, perquè si ho fas a l'hivern, al final, doncs els bars surten perjudicats igualment, però potser no tant com a l'estiu, que al final la gent té vacances i la gent el que fa és anar al bar, vull dir, de casa al bar, del bar a la piscina, a platja,
1: sí, sí.
3: I...
2: Sí, sí, són les vespres.
3: Vuelta a empezar. Vull dir que no... Que al final tothom fem una mica el mateix, si fa o no fa, saps?
1: Sí, sí, sí. També, jo sempre ho penso, dic, és que l'estiu és... molt mala època per fer obres, però és que també bàsicament per les persones, o sigui, els treballadors de les obres, sí. Perquè l'altre dia vaig anar a gravar la variant de Sant Miquel de Balenyà, que em sembla que s'obrirà una part del tram de la variant, s'obrirà la setmana que ve, per tant, ja els cotxes ja podran anar cap a Taradell per aquest tros de la variant, potser m'equivoco, però crec que és això. Llavors, ostres, els obrers estaven treballant a les 4 de la tarda amb plena onada de calor, amb l'asfalt que rebota tota la calor de l'asfalt rebota, sí, ostres, sí, sí. I a sobre, clar, amb condicions pèssimes i un sou pèssim, segurament. Vull dir, això també és una cosa, no sé si s'haurien de replantejar aquestes coses.
2: Molt difícil,
3: sí. A veure, jo crec que sí que s'haurien de replantejar, però clar, al final, vull dir, si et diuen que has de començar ja i és ja, també entenc la part de que com més s'allargui pitjor, saps? Més i més, vull dir, no oblidem que l'any que ve hi ha eleccions, vull dir,
1: clar,
2: ara tots els pobles
1: comencen, ara tots els pobles de cop revifen,
2: estan en obres,
1: obres, obres, obres,
3: sí, clar, saps? Sí, vull dir, sí, de sí. Cop és complicat, saps, tot aquest tema, en plan, no és que sigui complicat, però al final, pues, si tu has dit una cosa quan vas presentar-te a les anteriors eleccions
1: i no ho has fet,
3: has guanyat,
1: fins ara,
3: pues, aleshores és com, bueno, i si a més li sumes que s'ha generat un debat ciutadà, que tens gent en contra, que, pues,
2: sí, o comences o és que si no el temps et tirarà sobre,
3: exacte,
2: i no podràs.
3: Al final és això, sí, jo crec que és més això també. Però bueno.
1: I també, Laia, aquell tema de, és que em va fer molta gràcia, el tema de les banderoles de... No sé d'on eren aquelles banderoles, que també van crear com diverses opinions, gent que estava en contra i a favor.
3: A Sant Feliu, a Sant,
1: sí.
3: A Sant Feliu també. Tot passa a Sant Feliu. És petit,
1: a Sant Feliu passen coses, és com allà al Ripoll amb l'Isaac.
3: Sí, exacte.
2: Està apartat de tot, Sant Feliu.
1: Sí, sí, sí.
3: No, la cosa està... o sigui, aviam, jo ho trobo... Això ja és opinió meva personal i em trec una mica la performance de l'Aia periodista, en aquest sentit. És una iniciativa... Jo penso, que és una iniciativa xula que fa ombra al carrer, que fa que vulguis anar als comerços que estan sobretot per aquella zona, però per altra banda també em genera una mica de controvèrsies, o els diners que ha costat, que ara mateix no recordo, perdoneu, i per altra penso que potser, pues, una cosa que eren tires, saps? Que les hauries d'haver... O sigui, potser... parlar amb les escoles perquè ho faci, jo què sé, saps? Uh-huh. Vincular-ho també al teixit local. Igualment em sembla bé, la iniciativa de de fer això per fomentar el comerç, per, vull dir, al final Sant Feliu està com molt diversificat, però té el centre allà, i per cridar l'atenció de la gent, doncs és més fàcil, no?, tenir aquest pla i dur-lo a terme. Vull dir, em sembla que aquí queda molt bé. Jo tinc un vídeo que va quedar molt bé. Com volen amb l'aire i tal. És com molt, molt estètic, que se li diu, saps?
1: Sí, sí,
3: és com,
1: sí.
3: Ai, mira que mono.
1: Sí.
3: I ja està.
1: Jo crec que el debat va ser amb el tema dels diners que es van arribar a gastar amb les banderoles.
3: Lo fort és que quan jo vaig anar a buscar gent, quasi tothom em deia que li agradava, o sigui, que estava super a favor d'aquesta iniciativa, i només em vaig trobar una persona en contra.
1: Sí, és la que vam sentir.
3: Que era el matí, que la gent treballa, saps?
1: Sí, sí, sí.
3: Però,
1: sí.
3: Clar, al final, és el meu temps, el que tinc. Aleshores, jo crec que hi ha més gent que té el run-run aquest, sobretot dels diners.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Sí, això com tots els pobles,
3: agrada,
2: eh?
3: Però...
2: Vull dir, bueno, quants diners s'han gastat, per exemple, això que dius dels diners,
3: clar,
2: a la Garriga, a la Festa Major, porten un grup d'aquests així que val molts diners, ui, però quants diners s'han gastat? O munten un escenari de Magrofestival, ui, però quants diners s'han gastat? És com... Els diners sempre és el problema.
1: Sempre és el problema, els diners.
3: Lo dels macrofestivals és un altre tema, eh? Els macroconcerts és un altre tema que no entraré.
1: A la Garriga hi ha algun macro... festival?
2: No, la Festa Major és escenari de concert.
1: Sí, bueno, gairebé totes les festes majors tenen...
3: Ara mateix,
1: és molt gran el de la Garriga.
3: Sí, s'hipotequen amb grups que valen 46.000 euros.
1: Hòstia.
2: Sí, clar. Sí, hi ha pobles petits que et porten detalls, figaflaues, grups així, sí, sí. I clar, t'hipoteques.
3: Detalls crec que està a 30.000. Si no,
1: 30.000 per concert?
2: Sí.
3: Crec, eh?
2: No, ja
3: o almenys l'any passat anava por ahí. La Fúmiga està a 25.000.
2: Dels 20 no et baixen.
3: Però la Fúmiga són ciento de la madre, eh? Vull dir,
1: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, que són un orquestra.
3: I no
1: sí,
3: viuen
1: sí.
3: únicament d'això.
1: No, són professors de música.
3: Vull dir que aquí entra la feina dels ajuntaments a fer una anàlisi de que potser tens grups locals o grups... Una cosa, jo recordo quan sortia de festa que era, anem a veure l'orquestra de versions.
1: Sí, sí, sí.
3: I ja està, que t'estalvies molta més pasta, jo entenc que vulguis fer una nit d'un concert xulo, però no 40 concerts xulos i està endeutat fins les tranques. Vull dir,
1: clar, això intentem, és un problema.
3: Vull dir, tens grups locals, tens gent que està en orquestres, que et fa versions... No sé,
2: però no et mou tanta gent.
3: Això.
2: Aquesta
1: clar,
2: és la cosa
1: que...
3: Però perquè s'està mercantilitzat molt. O sigui, ara mateix les festes majors ja no estan pensades per la gent que viu en el poble o als voltants, que és com s'havia fet abans, sinó perquè la gent vingui d'arreu a veure el grup totxo de tot. Vull dir, jo me'n recordo estar per la Festa Major de Caldes de fa un parell d'anys, crec. No sé si van portar figaflaues o algun grup així bastant important, i no es podia entrar al Parc de Can Rius. O sigui, jo com a persona que sóc de Caldes no podia entrar al Parc de Can Rius. O sigui, de la gent que hi havia. De gent de fora que havia vingut expressament. A veure, que em sembla fantàstic, eh? Però és infumable. Ho sento molt. O sigui, no és sostenible.
1: Vull dir,
3: no és sostenible una festa major així.
1: Jo moltes vegades, o sigui, potser més abans que ara, però amb les meves amigues era com, val, a veure quina ruta farem aquest any de festes
3: clar.
1: Majors dels pobles,
3: sí,
1: saps?
3: Sí,
1: perquè
3: sí, jo ho he fet molts cops.
1: Comences a buscar, no sé, on toca, jo què sé, imagina't que jo vaig a veure la Fúmiga al Palau Sant Jordi.
3: Jo també.
1: I vaig pensar, ostres, si no pots anar a veure la Fúmiga, busca per quins pobles es mouran. Vull dir que la idea és aquesta, no? El poble que està a un oceogon, però porten a la Fúmiga. Doncs hi vas. Vull dir... són aquestes
3: però que
1: coses
3: prop,
1: que, clar...
3: que estan per la teva zona, que una cosa és que ho facis per la teva zona. És com si jo,
2: correcte,
3: que ara
2: sí.
3: visc
2: exacte.
3: A Vallès Oriental, em mogués doncs, pel Vallès Oriental de Festa Major. Clar
1: això
3: que sí,
1: està bé, sí,
3: sentit.
1: Sí, sí.
3: Quan vaig a Montblanc, a casa de ma mare, doncs jo si vaig a Festa Major em moc per aquella zona, clar que sí.
1: Clar.
3: Però... l'altre és que t'estigui venint gent de tot arreu, vull dir, és que és molt infumable.
1: Sí, sí, sí, sí. Clar, també, o sigui, en pobles petits també, per exemple, no sé si mou gent de quedar-se a dormir a llocs, per exemple.
3: Sí,
1: si vingués,
2: sí, sí, sí, sí.
1: Si vingués un,
2: sí, sí,
1: sí. un grup tot justolets, no sé on es quedarien a dormir. Però bé,
2: doncs poble,
1: per la zona...
2: El poble del voltant es queda,
1: sí,
2: i ja
1: sí,
2: està.
1: Sí, sí, sí.
2: O sigui, no, per això no hi ha problema.
3: O al cotxe, o no dormen directament. Vull dir, que aquesta és l'altra.
1: Exacte, sí, sí. No sé, que això és un tema de les festes majors. almenys parlo per Hostalets de Balanyà, han portat grups xulos, però vull dir, crec que sempre s'han mantingut bastant dintre de les seves capacitats econòmiques. Vull dir, és veritat, per exemple, jo estic a una entitat de joves, llavors tenim, òbviament, una part del pressupost d'Hostalets, o sigui, de, ja sigui romanent o no, va a nosaltres i va a les entitats del poble, però són quantitats que són, com dic, dintre de les capacitats que pot donar l'Ajuntament.
3: Sí, sí.
1: Però sí que és veritat que crec que hi ha ajuntaments que s'esveren bastant, no s'animen una mica i llavors queden una mica endeutats per un concert o per una festa major. També això sí. Trobo que s'ha de mirar
2: sí,
1: bé.
2: Sí, després l'any següent veus els... Sí.
1: Veus com baixa el nivell de la
2: tot
1: festa.
2: Tot puja però després baixa.
1: Exacte,
2: sí,
1: exacte. Clar, exacte.
3: Projecte d'orquestres, de versions, que és molt divertit.
2: O DJs locals i ja està.
1: DJs locals, sí, orquestres de versions, o grups locals.
3: O grups locals.
1: Sí, sí, sí.
3: Que segur que n'hi ha a tot arreu.
1: Sí, i ara cada cop... Bueno, trobo que cada cop hi ha més grups de joves que volen començar a fer música i també se'ls ha de donar una oportunitat sí. per, i donar-los una mica de veu. No sé si voleu comentar alguna cosa més, si no deixaríem per acabar de la tertúlia del divendres.
3: Jo crec que no.
1: No? Doncs vinga, doncs amb això acabem la tertúlia d'avui divendres, on hem fet un mix de tot, però hem comentat la nostra actualitat. Doncs moltes gràcies, Andreu, i moltes gràcies, Lai. Ens veiem en una estoneta. Fins ara.
3: Ciao. Fins ara.
1: Adeu.
0: Territori 17. El 9FM. La veu de Sant Joan. Ona Codinenca. Ràdio Cardedeu. Territori 17.
1: I ara és moment d'escoltar la cançó del dia.

és Into You d'Ariana Grande, i és que avui l'artista dels Estats Units bufa 33 espelmes. Ariana Grande ha publicat al llarg de la seva trajectòria 7 discos, el darrer el 2024. L'artista de Florida es va donar a conèixer el 2013 amb la cançó The Way. Aquell mateix any també va estrenar el seu primer disc, Your Truly, que va rebre una bona crítica i també va obtenir bones vendes. Des de fa més d'una dècada, Ariana és una de les artistes més influents del panorama musical internacional.

0: Territori 17.
1: De seguida ens endinsarem en Festa Major de la Trinca. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. L'entitat ecologista DENC ha formalitzat aquest mes de juny la demanda del recurs contenciós administratiu contra l'aprovació definitiva de l'obra de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines, l'Aia de Déu, una codinenca.
2: Tot i que els ecologistes reconeixen que cal treure el trànsit pesant del mig de Sant Feliu, consideren que el projecte actual és il·legal i perillós per l'entorn. Toni Altaió, membre de la DENC, detalla els principals motius.
3: Un és que hi ha unes irregularitats des del punt de vista de tramitació que nosaltres pensem que són greus. L'altre motiu principal és que la variant té una afectació significativa en el que és el corredor, la connexió biològica entre els espais naturals protegits de Cingles de Bertí de Gallifa i més enllà entre Sant Llorenç del Munt i el Montseny.
2: A banda de l'impacte ambiental sobre el corredor biològic que connecta el Montseny i Sant Llorenç de Munt, l'entitat acusa la Generalitat de fragmentar expressament els expedients de la C-59 per evitar una avaluació ambiental conjunta. Després de gairebé 20 anys de tràmits i retards, des de la DENC lamenten haver hagut d'arribar als tribunals, tot i que confien que la justícia els acabarà donant la raó.
3: Des de la nostra perspectiva, evidentment, n'esperaríem una resolució positiva des del nostre punt de vista. Ens desplau enormement haver hagut de presentar aquest contenciós perquè teníem l'esperança que en la mateixa tramitació en la via administrativa hauríem estat capaços de reconduir una mala praxi. En el cas que hi hagués una estimació, una resolució positiva d'aquest contenciós, evidentment això podria comportar conseqüències en el que és l'execució del projecte, que podria ser que aquesta tardor propera ja s'iniciés.
2: Davant d'aquest moviment de l'ADENC, el regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Codines, Manel Rodríguez, ha confirmat que l'ADENC els va notificar el recurs de primera mà, però assegura que es tracta d'una al·legació procedimental de la Generalitat. Segons Rodríguez, l'inici de les obres de la variant no perilla. Mentre que el procés judicial continua el seu curs als jutjats, l'ADENC ha engegat una campanya de finançament col·lectiu a través del seu web per cobrir els 4.000 euros de despeses legals que costa tirar endavant aquest recurs.
1: I l'addicció al joc i especialment a les apostes esportives està augmentant entre els joves, un col·lectiu dels més vulnerables segons els experts. El programa Després del Pati del Nou TV, un grup d'alumnes de l'Institut de Vic aborda aquesta problemàtica en un espai elaborat íntegrament per ells mateixos on reflexionen sobre causes, els riscos i les conseqüències d'aquest fenomen, Andreu.
4: L'addicció al joc creix en els joves. Un 8,4% dels nois entre 14 i 18 anys en pateix, una xifra que fa dos anys era del 6%. I un dels motius es vincula directament amb la irrupció dels dispositius electrònics, un fet que aguditza la facilitat d'apostar des de casa en qualsevol moment i de forma molt discreta. L'educadora social i preventòloga Mariona Vilà en fa èmfasi.
5: És difícil perquè socialment està molt acceptada i pots accedir-hi 24 hores. Segurament rebràs, no?, certa facilitació social pel fet de fer-ho i autoprohibir-te accedir a aquest tipus de pàgines ho pots fer, però te les acabes trobant. Llavors, no és fàcil.
4: Les apostes esportives són les més esteses entre els adolescents, sovint vinculades a partits de futbol i a moments de lleure amb els amics. La publicitat dels equips de primera divisió ha fet que molts ho visquin com una cosa normal. Sentim en Lluc i l'Aiman, alumnes de l'Institut de Vic.
6: Doncs s'ha vist moltes samarretes d'equips com el Madrid, el València, com que ho normalitzes més amb els anuncis, amb tot, i bueno, al final dius, bueno, miraré aquest partit i li ficaré alguna cosa així per donar-li més emoció, i és el que fa la gent amb aquest tipus de d'apostes.
7: Normalment les apostes estan manipulades de tal manera que la casa sempre guanya. O sigui que tu sempre has d'anar amb aquella mentalitat que és més probable que jo perdi i que guanyi.
4: A Osona, el 2024, 13 persones van iniciar tractament per addicció al joc, totes homes. Els recursos existeixen, però encara que costi, el primer pas és reconèixer el problema i demanar ajuda abans no sigui massa tard.
1: I més de 100 jocs s'han donat cita aquest cap de setmana en una nova edició del Car de Jocs a Cardedeu. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
0: Així és Ona, i és que la trobada organitzada pel Cardot ha reunit aficionats als jocs de taula de totes les edats durant 12 hores amb l'objectiu de compartir partides, descobrir noves propostes i fomentar un model d'oci basat en la interacció i la participació. Enguany, de fet, la jornada ha incorporat novetats per continuar fent créixer una afició que cada vegada compta amb més seguidors. Escoltem a Llàtzer Closelles, vicepresident del Cardot.
8: Aquests Cardot Jocs, que són ja la sisena edició, tenim organitzades unes partides de rol, una al dematí i una a la tarda, i tenim la novetat de que fem uns campionats amb uns premis que han dissenyat els nanos d'una escola amb la seva màquina de 3D, d'impressora 3D, que són molt bonics, i aquesta és la gran novetat, que tenim aquesta col·laboració amb una escola i que s'ha pogut dissenyar un premi, i que això és interessant.
0: Més enllà de l'entreteniment, els jocs de taula s'han convertit en una eina per crear vincles, fomentar la comunicació i reunir persones amb interessos compartits. Precisament, aquest és un dels aspectes que més valoren els participants. Escoltem en Marc, la Clàudia i en Roger.
9: És important per fomentar tot el tema de jocs de taula, tal, es creen bé, es munten bastantes activitats, és interessant, i venen força famílies.
10: En comptes de fer-ho a casa sol, o que ja està bé també fer-ho sol, però compartir-ho, parlar, conèixer gent, i a més descobrir nous jocs, perquè moltes vegades, a mi també em va molt els jocs de taula, i moltes vegades és com, em quedo sempre amb els meus, però quan parlo amb gent és un, ai, que guai aquest joc, ai, que guai això. O sigui, és molt millor fer-ho junts que no a casa.
11: Bueno,

0: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Contarnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Contarnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Contarnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies, i el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
1: El Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris, per tant jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres amb el Blau Mut ens tenim un agraïment mutu, i aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Contarnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Contarnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Contarnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
0: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Contarnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.
2: Doncs acabem aquí aquest repàs informatiu i, com sempre, ara és moment dels clàssics musicals amb Jaume Espuny.

0: Bon divendres, Jaume.
1: Avui res d'anglès.
0: No, avui és veritat, eh? Vaig pensar, mira, no sé si és el primer cop que ens portes algun disc en català aquesta temporada.
1: Ostres, em sembla que
0: diré
1: sí.
0: Diré que sí, eh? Potser em vol sonar sí. Que potser sí. O un dels discos en català.
1: Sí.
0: Però bé, perquè és que clar...
1: És Festa Major aquí a Vic,
0: no? És Festa Major, quines ganes. És
1: de les primeres.
0: Sí, sí, sí.
1: I ara el setembre, el juliol, el setembre, una pila de pobles...
0: Festa Major.
1: Faran la Festa Major. I, bueno, la Trinca va gravar aquest disc l'any 1970, la Festa Major, deien. I fa un repàs dels actes de la Festa Major de qualsevol poble, eh? Ara estàvem escoltant la presentació una mica, que avui és Festa Major. Però seguirem amb el pregó.
0: Amb el pregó.
1: Amb el pregó, que el pregoner va una mica despistat, s'equivoca de Sant Patró, però bueno, ja ho recordem. Endavant.
2: Amics i senyors tutti quanti. He vingut per dir un pregó i el que migri que s'aguanti perquè sempre tinc raó. Aquest poble que em contempla! Aquest poble que em contempla! Aquest poble que em contempla! Dolçament agermanat! I que sempre fa bondat, que si no me l'aniria, està avui de festa gran perquè Santa Rosalia. Vull dir Sant Gregori el Gran! No hi fa res, Sant Zacaries. Bé, com els hi plagui a vostès, perquè jo no tinc mania.

0: companyies i cedir no em costa res. Yeah! Vet aquí un dia solemne, dia vell de germanor. Si voleu parlar, parlem-ne, perquè si no me'n vaig jo.
1: Adéu, adéu.
0: Les virtuts les tenim totes. Traiem pedres fins dels pans. Ah, bé, sí, al revés. Amb quatre gotes fem prodigis sobrehumans. També tenim quatre barres, quatre quarts.
2: És un desastre de pregoner, eh?
3: Sí, la gent que va comentant les coses. Sí.
2: Hi ha un senyor que va dient Montserrat.
3: La seva
2: dona, aquesta prima. Bueno, el disc és del 1970, ja fa uns quants anys, però esclar, no passa de moda perquè tot el que repassen tots els actes aquests que es continuen fent igual que no l'any 70,
3: que
2: el segle XVIII.
3: És veritat que la Festa Major sempre ha mantingut la seva essència, i més o menys tots els pobles es segueixen fent coses super tradicionals.
2: Per exemple, aquí hi ha la passada, l'ofici de missa, fins i tot hi ha el sermó cap allà, el concert, que hi ha uns estossecs de por, la processó, els gegants, l'embalat, etc. Però ara arriba l'hora de sentir les sardanes. Oh.

0: serà deixar d'espaterrada donzelles de vingut.
1: I una sardana, una mica diferent, però és una sardana.
2: Sí. A mi, ja dic que m'agrada el rock i tot això, però aquest disc sempre m'ha encantat. Totes les cançons són compostes pels tres membres de la crítica, de la Trinca, i en algunes lletres hi col·laborava en Jaume Piques, que era un escriptor d'aquells anys molt famós en música i coses d'aquestes. La Trinca es va formar l'any, un any abans, el 1969, i el 1989 es va dissoldre. I després van fer aquella productora Jazz Music, que van fer la tira de programes per tot arreu, sí, sí, de televisió, sí. Els trencaris eren en Josep Maria Mainat, en Toni Cruz, que va morir fa l'any passat, i en Miquel Àngel Pasqual. Sentim ara, posant cara de badocs,
1: va, cara
2: sentirem
1: de badocs.
2: Els Focs, el Castell de Focs.
1: Castell de Focs.

0: focs, eh?
1: Sí.
0: És que és veritat que quan mires un foc, els focs artificials, sí, et quedes allò que no...
1: Ah, i la gent, oh!
0: Oh, que maco, que maco. Ja semblem de Barcelona, eh? Com els que macos. Que maco, que maco.
1: Bueno, podem encara escoltar-ne un altre.
0: Sí, tant.
1: El Ball de Rams, que
0: el Ball de Rams
1: és l'últim ball de la Festa Major.
0: Mm. Jaume, quina és la teva cançó preferida del disc?
1: D'aquest disc?
0: Sí.
1: Ostres, jo diria Les Sardanes.
0: Les Sardanes. I creus que Les Sardanes és dels teus actes preferits de les Festes Majors?
1: Sí. No sé ballar, eh?
0: No saps ballar sardanes?
1: No, però m'agrada molt mirar la gent com balla.
0: També està molt bé, també està molt bé. Doncs Jaume, acabem amb el Ball de Rams aquesta secció d'avui. Que vagi molt bé i bona Festa Major. I visca la Festa Major també. I totes les festes majors de tots els pobles i de tot.
1: En falten molt, sí.
0: Exacte. Que vagi molt bé, Jaume.
1: Molt bé.
0: Adéu.

0: Club. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: els actes del cap de setmana i també, per tant, moment de repassar doncs, què es farà aquest dissabte i aquest diumenge al Vallès Oriental, al Ripollès, al Moianès, a Osona i al Lluçanès. I començarem des d'Ona Codinenca amb la Laia de Déu. Laia, explica'ns, no sé si aquest cap de setmana tens més coses que el cap de setmana passat.
1: Doncs és una mica dispers, però hi ha cosetes, Comencem per Sant Feliu de Codines, perquè avui divendres tindrà lloc la conferència a la Catalunya de Sempre a la sala d'actes de la biblioteca a les 6 de la tarda. Ja demà dissabte, la sala del teatre del Centre Cívic La Fonteta acull el festival de final de curs de l'Associació de Sevillanes a 6:45 de la tarda, on hi col·laboraran el quadre de flamenc de Ripollet i a més l'espectacle anirà a càrrec de Javier Jurado i Lucero de Lora. I ja diumenge, també al Centre Cívic La Fonteta i el concert d'estiu de la Poncella a 7:45 de la tarda. I anem cap a Caldes de Montbui perquè aquí sí que és veritat que s'espera un cap de setmana d'allò més tranquil, però avui divendres, en el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQA+, a la Font de Lleó arriba la gran nit de Dragoll Dragom a càrrec d'Ofèlia Drax. Anem cap a Vigas i Riells al FAI perquè demà dissabte, també en el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQA+, hi ha el sopar amenitzat amb espectacle de drag queens amb Lili Polièster i Èxtasis Líquid a les 10 de la nit a la plaça de Miquel Bosch, i ja diumenge a 11:15 de la nit a la mateixa plaça de Miquel Bosch hi ha l'espectacle d'Impro Show amb Fem Impro. I per tancar aquesta agenda, ja he dit, es dispersa aquest cop, és el torn del Moianès. Comencem per Moià, on avui divendres a 7:45 a la biblioteca de Moià hi ha la xerrada Els tres eclipsis que vindran, a càrrec de Pere Bach i Joan Rovira. A l'Estany, demà dissabte a 12:00 al claustre del monestir, teniu també una xerrada amb Josep Ruaix i Carles Riera. Ells són capellans i escriptors que presenten els seus dos llibres, un és prosa completa i un altre és El dia es lleva la tarda es colga. També dissabte, però a Granera, hi ha el 12è festival a Granera, amb Kelly Moss, on fareu un viatge a través de la música en 80 minuts. I ja diumenge, però a Castellterçol, al Centre Espai Escènic, a 6:00 de la tarda es projectarà el film Blagues Lessons. I per tancar, tornem cap a Granera, perquè dissabte a 10:00 del matí hi ha un taller de ratafia. I ja està, és una agenda curteta, últimament poques coses.
0: Bueno, poques coses, però totes interessants. Així que, Laia, no passa res. Doncs ens veiem el dilluns que ve amb un nou programa al Territori 17. Que vagi molt bé, bon cap de setmana, Laia.
1: Bon cap de setmana, Ona.
0: I nosaltres seguim ara per Ràdio Cardedeu amb l'Enric, que també està a punt per explicar-nos què s'hi farà aquest cap de setmana al Vallès Oriental. Enric.
2: Doncs sí, Nova, comencem amb aquest repàs cultural, i és que començarem avui divendres per aquí Cardedeu, i és que a 7:00 del vespre es farà una visita guiada a l'exposició Cotó, ferro, llet i pólvora, de la que hem parlat aquesta setmana a les notícies, del Museu Arxiu Tomàs Balvei, que és una revisió crítica amb mirada queer de la col·lecció del museu. I seguim per Llinars del Vallès, ben a prop d'aquí, veurem que tindran un cap de setmana molt intens, ja que comença just avui a 6:00 de la tarda, i és que estan immersos en el Nomad Festival La Vesprada, enguany ho fan junts, que es desenvoluparà al Parc dels Corbera. I ara acostem-nos fins a Santa Maria de Palau d'Ordera, i és que dissabte a 7:00 del vespre a la plaça de la Vila hi ha la celebració de l'Alerta 50è aniversari de Som i Serem Sardanistes Palauencs, tot plegat amb la cobla genisenca de Taradell. I el poble que també estarà immers en un festival, però en aquest cas no pas de música, és Sant Celoni, amb la tercera edició de la FAM, 24 hores de cinema de terror i fantàstic del Baix Montseny, amb l'Ateneu acollint aquesta temporada i en el que s'espera que s'esgotin les localitats. I acabem per Vallgorguina, un dels punts més allunyats del Territori 17, i és que a 10:00 del vespre i sortint des de la plaça de Sant Andreu tenim Caminada sota la Lluna, amb dos recorreguts, un de 10 i escaig i un de 5 i poc. Tot plegat serà avui. Així que res, molt bon cap de setmana per totes.
0: Moltes gràcies, Enric, que tinguis també molt bon cap de setmana, i nosaltres seguirem ara cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades. Isaac, no sé si teniu moltes coses aquest cap de setmana a la vostra zona.
3: Bon dia, Ona. Doncs avui a Can de Bànol, per començar, hi haurà el cicle Íntims al Casino a 8:00 del vespre, amb La Primera i les Mestres de la República, de David Pintor i Nan Valent. I a Ripoll serà el torn de la nit de les esglésies, amb la il·luminació exclusivament amb llums d'espelmes, per oferir un espai de silenci, ni contemplació, sense circuits, músiques ni discursos, només l'arquitectura, l'escultura i la llum de les espelmes, perquè cadascú pugui viure en calma i tranquil·litat l'experiència d'entrar, callar i escoltar-se al monestir de Santa Maria. Això serà de 8:00 a 11:00 de la nit. I a Sant Joan de les Abadeses hi haurà el cicle de concerts L'estiu és viu, amb Xivarri rumba al passeig Comte Guifré a 9:15 de la nit. I demà dissabte, a les 6:00 PM, a la sala d'actes de l'Ajuntament es farà la presentació del llibre Qui et farà costat. I a les Llosses se celebrarà el festival 5 sentits a 5:45 PM amb l'inici de la fireta de productes agroalimentari local davant de l'hostal. Després, a les 5, hi haurà una visita de descoberta amb Mar Ràfols i veïns de Sovelles. I a 6:45 PM, el concert Un somriure infinit amb Guillem Remisa davant de l'hostal. En acabar, tasta agroalimentària dels productes del Ripollès. I a Pardines es redescobriran les plantes al nostre entorn a càrrec de Dani Iglesias de Cal Cabasset. Serà al matí i es veuran les diferents aplicacions de la balca en la cistelleria i el procés de recol·lectar-la, assecar-la i emmagatzemar-la. També es farà un taller. I recordar que Sant Joan de les Abadeses es farà el lliurament de premis del desert rally fotogràfic al Palmas a 6:00 PM. També dir-vos que a Ripoll, a les festes del barri de Sant Pere, començaran a 9:00 PM amb torrades amb botifarra i cansalada i a 11:15 ball i després Remembers i música actual amb DJ Sergi. I el diumenge continuarà la gresca amb la celebració de la paraula i les pregàries a 12:15 del migdia, el vermut de Germanor i l'homenatge a la gent gran. Després, a 6:00 PM hi haurà la festa de l'escuma amb Fefe i companyia i tot seguit xocolatada. I a Sant Joan de les Abadeses es farà una edició de sardanes amb la Cobla Sabadell al passeig Comte Guifré. Això serà diumenge a 6:00 PM. I per acabar, dir-vos un apunt esportiu, perquè aquest diumenge a partir de 8:00 AM des del Pavelló Vell de Camprodon sortirà la Gran Fondo amb recorreguts de 144 quilòmetres i 3.600 metres de desnivell positiu, 122 quilòmetres i 2.400 metres de desnivell positiu i una de més assequible de 78 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell positiu.
0: Doncs Isaac, moltes gràcies i ens veiem dilluns també amb un nou programa del Territori 17. I nosaltres sabeu que ara ja no hi ha esports, per tant ens anirem directament als actes culturals d'aquí de la nostra comarca i com sempre tenim a punt en Miquel R, que aquest cap de setmana agafem-nos fort perquè arriben actes importants i coses xules.
4: Arriba, sí, amb coses xules perquè entre d'altres comença la Festa Major de Vic, per tant primer gran cap de setmana la Festa Major de Vic, però ja hi tornaré, deixa'm primer fer un parèntesi perquè també dels festivals aquests d'estiu comença un de potent a cel obert, que es consolida això només amb 4 edicions com un dels festivals així d'arrencada de l'estiu ja amb certa solera, que es fan als jardins del Despujol i per tant que juguen també amb aquest escenari molt diria jo
0: idíl·lic
4: seria la paraula, les Masies de Voltregà, diguéssim que l'escenari també forma part de l'encant del festival. Això, tenim el cel obert amb un cartell molt interessant, per exemple en clau usonenca hi actuaran Dan Peralbo i el Comboi, que hi presenten també el primer directe del seu darrer disc, el King God. Per tant, un moment que arriben en un moment dolç, els torellonencs, després de ja dic, d'una gira que culminarà, i això en parlem més endavant, amb el mercat de música viva de Vic. I dissabte, si això és divendres al vespre, dissabte hi ha un altre jonenc, Guillem Roma, en aquest cas amb les cançons del Ritual d'Expropiació, també és el seu nou disc i el primer directe que presenta també així a la comarca. D'aquesta primera jornada destacar també la presència de Sidoní, un grup també molt esperat, i diu menja un altre dels grans caps de cartell, els Pets, que continuen celebrant el 40è aniversari de la seva carrera musical i, per tant, cap de setmana a les Masies de Voltregà, cita obligada, avui, dissabte i diumenge. Més festivals que comencen aquests dies, per exemple, el Sona Lluçanès, que ens arriba ja a la 10a edició. Això arrenca aquest diumenge al monestir de Lluçà amb un concert de les Càntigues de Santa Maria, unes peces datades del segle XIII. Ens hem anat a un altre estil, però que pot ser també molt interessant una vegada més també per l'indret, a l'entorn del monestir de Lluçà. Ja dic, i d'aquest apunt més cultural me'n vaig ja al plenament festiu, la Festa Major de Vic. Festa Major de Vic ens arrenca aquest divendres, són 17 dies hi compten pràcticament un centenar de propostes en aquests 17 dies. Sí que és veritat que amb aquestes centenar de propostes hi compten tots aquests actes paral·lels que organitzen també entitats i equipaments, per tant ho posen tot en aquesta bossa, una primera quinzena molt festiva, molt potent, molt cultural, i que viurà el seu primer moment multitudinari amb la crida aquest dissabte, el moment aquest que conflueixen les tres colles de la Festa Major, vinculades als tres caps de llúpia, el Merma, el Nen i la Vella, doncs a les 9 del vespre conflueixen aquí a la plaça de la Catedral i es viu aquest esclat així de joia, no?, per donar la benvinguda a les festes. Una vegada més aquest any s'ha hagut de fer una crida al civisme, perquè els últims anys hi havia hagut algun incident relacionat amb pintures, sobretot amb edificis així patrimonials, històrics. Es demana una crida a fer servir només el líquid que es repartirà per les colles, i una mica aquest punt de prudència dins de l'entorn festiu. D'aquest primer cap de setmana, ja dic, anirem parlant els propers dies, destacaria també les mateixes colles organitzen un partit, una mena de partit de futbol amb regles pròpies, podríem dir futbol, però és una mica de tot, a tres bandes, es diu La Cridòria, sempre es feia tancar una mica la Festa Major, i aquest any s'avança el primer cap de setmana, també per motius de logística de les colles, es farà aquest diumenge a partir de 7:45 del vespre a la plaça Major. Per tant, són propostes que ja tenim d'arrencada. I una tercera gran pota important d'aquest primer cap de setmana seria el Seguici Infantil, el que seria el que anomenen la festa major infantil. És una recreació del Seguici a escala, tot petit, amb totes les comparses petites. Això es farà diumenge a partir de 7:45 de la tarda, amb sortida com el Seguici normal del dia de Sant Miquel, des del carrer de la ciutat fins a la plaça de la Catedral, on hi hauran els balls finals de Gresca. Això pel que fa a la Festa Major de Vic, ja dic que en parlarem els propers dies, perquè és
0: moltes pàgines, eh?
4: És un continu aquests dies de parlar, però també recordar, per no deixar al marge, que hi ha tres festes majors més petites, però tenir-les en compte. Una és Perafita, també el gran gruix d'actes dedicada a Sant Pere, seran aquest cap de setmana amb una quinzena de propostes. Quatre dies més de Festa Major, ells en diuen Festa Major Petita, perquè la que celebren la gran d'estiu la fan pel setembre, però la Festa Major Petita vinculada amb Sant Pere és a Sant Pere de Torelló, i a Sora també tenim tres dies amb activitats. Per tant, qui més enllà de Vic vulgui viure Festes Majors, Perafita, Sant Pere de Torelló o Sora.
0: Doncs comencem temporada de Festes Majors, que ja les vam encetar la setmana passada, però comencen fortes, eh? Doncs Miquel, moltes gràcies, i anirem coneixent els actes de la Festa Major de Vic i totes les que quedin.
4: Perfecte, anem parlant.
0: Que vagi molt
4: bon
0: bé.
4: Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. I com sabeu, els divendres dediquem aquest espai a ensenyar-vos novetats musicals. Avui començarem per aquesta.

avui serà un repàs musical amb cançons que criden a l'estiu, i d'un d'ells ha estat de Tallets, que ha estrenat Era Això, ha sortit avui. És un senzill, doncs, que, com dèiem, està pensat per convertir-se en la banda de sonora d'aquests dies de platja i d'estiu i moments de compartir amb la gent que estimem. El duet maresmenc torna amb una proposta molt lluminosa que combina aquest pop orgànic i més mediterrani, doncs, amb un missatge que convida a valorar tot allò que ens importa. I nosaltres també seguirem amb una cançó que també jo crec que també és una de les propostes per convertir-se en una de les cançons de l'estiu. Sentim-la.

Doncs com sentim, Amulet és el nou single de Laura Gisbert, o Lau Gisbert, el seu nom artístic. L'ex participant d'Eufòria ha tret aquesta nova cançó que també doncs promet ser una de les cançons d'aquest estiu. La Laura és vocalista, també és ballarina i també és compositora, i presenta aquesta proposta artística que combina molta presència vocal amb també presència escènica. I no sé, és una cançó que també considero que és una bona proposta per convertir-se en una cançó estiu, i també tenint en compte que aquesta cançó s'ha produït per Scotty Deca, que també és un dels productors que està doncs tocant molt l'escena musical catalana. Nosaltres canviarem una miqueta de gènere i sentirem aquesta també nova cançó que ha sortit fa poc.

de grups i artistes amb la cançó de Foll, un nou single, també potser podríem dir que està barrejat amb reggae i dancehall, i doncs que també és una cançó que jo crec que se sentirà molt per a aquestes festes majors, i també ja t'he de dir que s'estan sentint. Nosaltres seguirem per aquesta una altra cançó que també s'estic segura que

el grup revelació de la banda Neon, no para de sumar èxits, i avui sentim aquesta nova cançó amb Búhos, també que presenta una cançó que el mateix nom ho diu, El Ventilador, una cançó que estarà a totes les festes majors, també una cançó que hi participa Mon DJ. Per tant, una cançó optimista també, doncs, que posa la idea que la vida continua, tot i això tenim dificultats emocionals, però que la vida continua i, per tant, que és l'estiu i que ens ho hem de passar bé. Nosaltres deixem les bandes catalanes per anar-nos cap a unes cançons més d'àmbit nacional, perquè tornen Bizarrap, en aquest cas amb Mike Towers.

I nosaltres seguirem amb una nova cançó, una combinació bastant estranya, però també que tinc ganes de sentir-la, que no la tindrem present, però que la vull mencionar, que és la cançó de la Madonna i en Faith, que és una cançó exclusiva del disc de la Copa de Futbol del 2026. Potser la sentirem més endavant, no sé si la podem sentir, no la sentirem, però bé, ens quedarem nosaltres sentint... Perdó? Doncs mira, no l'Andreu em comenta pel pinganillo, no sentirem la cançó de la Madonna i en Faith, però sí que sentirem una cançó de la Madonna que ha sortit fa poc amb la Sabrina Carpenter. Sentim-les.

Doncs bé, no hem pogut sentir la nova cançó del Mundial, que suposo que la sentirem més endavant. Amb la Madonna i en Fit, però estem podent sentir aquesta cançó amb la Madonna i la Sabrina Carpenter. Jo considero que és una música que sonaria a una passarel·la de moda o que també podria ser part de la banda sonora del Diable Vesteix de Prada 2. En fi, això es quedarà a l'aire. Nosaltres amb aquesta cançó acabarem el Territori 17 d'avui i tornarem dilluns puntuals a les 9 del matí a les vostres emissores de ràdio local. Que vagi molt bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Continuem pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una 80 d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes llistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ha ofert també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
1: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar en les tasques d'emergència. I l'incendi de la franja de Ponent ja afecta unes 4.000 hectàrees entre els termes de Tamarit, de Llitera i el Campell, amb tres pobles evacuats i un altre confinat i prop de 240 persones reallotjades de manera temporal. Tot i que la baixada de les temperatures i la menor intensitat del vent, el foc encara no s'ha pogut estabilitzar i manté encara diversos flancs actius. I la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha reivindicat una Catalunya de respecte i dignitat davant els discursos d'odi i LGTBI-fòbia, fenòmens que veu en augment a hores d'ara. En l'acte commemoratiu previ al Dia de l'Orgull, que se celebra el 28 de juny, Menor ha avisat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, encara no són conquestes irreversibles. La commemoració oficial ha arrencat amb el desplegament simultani de les banderes LGTBIQ+, a les balconades de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat. I l'Etxe Pasqual presentarà un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, per acomiadar els 80 treballadors de la seva fàbrica de Gurb, a Osona, tota la plantilla. Segons ha informat el col·lectiu Ronda, el procediment s'ha comunicat poc després d'un mes abans del tancament previst de la planta fixat per al 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. I pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 recuperen poc a poc la circulació després d'una incidència que afectava la infraestructura entre Barcelona Sants i l'Hospitalet.
0: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
4: Avui és dijous 25 de juny de 2026.
3: I avui us explicarem el sistema, el truc, la manera, la única tècnica possible per tirar petards.
4: Quedeu-vos fins al final. Així que benvingudes totes al 615 Infopodcast Cardedeu.
3: Susana, avui és el teu dia.
4: Ah, sí?
3: Sí.
4: No ho diràs perquè avui és el dia de la gent de mar.
3: Iu!
4: També és el Dia Mundial del Vitiligen i Dia Mundial Antitaurí.
3: També és el nostre dia per aquí.
4: Avui també és Sant Guillem. I tal dia com avui, però de 1985, presentava l'informatiu en Pep Vilà i ens explicava que a Ràdio Televisió de Cardedeu s'hi estava construint un nou plató. Hi ha coses que no canvien.
3: Exacte. Cada any es construeix un nou plató, de fet, a casa nostra.
4: Va, i avui acabem amb xàfec d'estiu, tota l'aigua cap al riu.
3: Oh, doncs sí, perquè plou tan de sobte i tan fort que no, la terra no arriba a xumar-ho tot perquè està molt sec i així que uop, s'escola tot.
4: A veure si tenim
3: escolació.
4: Un xàfec d'estiu i refresca una mica tot l'ambient.
3: Esperem principis de juliol i us van dir que és possible.
4: Va, seguim.
3: I com us hem dit, ara us explicarem el mètode que s'ha de dur a terme per poder tirar petards, ja que sembla que més d'un no en sap pel que vam poder veure. Primer de tot heu d'anar a comprar un bon pot de vaselina. A continuació heu de untar la punta del petard més gros, no molt perquè no quedi remullat, ben untadet. És important que sigui potent i a continuació us l'heu de posar a l'anus i aquí ve la part complicada, ja que possiblement li hauria de dir algú que us ajudi per encendre'l. I és que això és el que haurien d'haver fet els energúmens que van estar tirant petards dignes de la Primera Guerra Mundial, fet que va provocar que ocells silvestres es desorientessin per complet i com cada any se'n trobin morts arreu l'endemà. Inclús a casa van tenir una mallarenga atemorida que no podien ni volar i un parell d'escarabats rinocerons que fugien cap a buscar refugi fins a dins de casa, a part d'una mixeta que no va poder sortir de sota el sofà tota la nit. Oi, Susanna?
4: Doncs sí, exacte. I a part dels animals, animals silvestres i animals domèstics, també hi ha persones que tenen alta sensibilitat per aquest tipus de festivitats, amb petards inclosos. Aleshores, tinguem una mica de respecte per la gent que ens envolta i busquem altres costums.
3: Doncs sí, doncs sí. De fet, hi ha molts països que ara mateix estan vivint aquesta acústica per les nits i estan, i d'això els hi depèn si viure o no, o veure sortir el sol. Hi ha molts països en guerra i aquí volem reproduir-ho. Per tant, anem pensant evolucionar.
4: No cal, no cal. Va, i ara Enric explica'ns si el que hem notat aquesta nit es repetirà un xic, perquè jo avui he dormit tapadeta.
3: Està com una punyetera cabra, la Susanna, ho sabem. Però és que, bé, ha refrescat poquet, però sí que he notat una millora, a l'hora de dormir, no sé si per l'airet o així, però s'ha pogut descansar millor. I és que cada dia anirem perdent un xic de temperatura i aquestes aniran fent-se més suaves fins a tocar fons, un fons relatiu i estiuenc, de cara a dimecres que ve, que precisament serà llavors quan deixarem de tenir nits tropicals, així que cada dia un xic millor.
4: Gràcies.
3: Penseu, també, que avui ja no superarem els 33 graus.
4: Que ja és molt.
3: Home, són 3 o 4 graus menys que ahir.
4: Va, i passem ara al calendari de l'horta.
5: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
3: Maria! Poseu un punt d'aigua en circulació. Hi ha bombes molt econòmiques i que estigui alçat i a l'ombra. Els ocells silvestres necessiten poder-se veure en aquestes temperatures. Menjar no, però aigua a l'estiu no els hi ha de faltar mai.
4: Va, i passem ara a la secció del Porta a Porta. I avui és dijous i això vol dir que les blaves no teniu recollida, les verdes orgànica i envasos i les grogues orgànica i paper. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs Palau Gatell i Estalvi.
3: Ai, sort que ho has dit, eh? No me la sabia. Jo amb això arribem al... No pots estar avorrit, que li far 10 en un poble com Cardedeu. I avui us expliquem, per qui sigueu a temps d'apuntar-vos-hi, que el Centre Excursionista de Cardedeu farà una sortida on es fusionarà el Clar de Lluna Plena, el senderisme i el bivac. I és que demà surten a les 8 del vespre de Cànoves, pugen al Suí i dormen bivaquejant per veure sortir el sol l'endemà i tornar xino-xano fins a casa.
4: Quina meravella.
3: Molt, molt.
4: Veure sortir el sol des del Suí?
3: És espectacular. De fet, surt per darrere el turó, si no m'equivoco. Sí? Escolteu, hi sou a temps. Per tant, només heu d'enviar un correu al Centre Excursionista de Cardedeu. Si no el sabeu, doncs mira, entreu al seu Instagram i allò us explica tot. En casa voler anar, us poseu en contacte i podreu fer-ho.
4: Vinga, va, i amb això...
3: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
4: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
3: Per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
4: Salut i poble, consumidor de proximitat i feu-vos sòcies!
6: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i la Xarxa.
7: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: 90.7 FM.

0: Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen en un nou incendi declarat aquest matí a la zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat. El foc amb diversos focus afecta en aquests moments un barranc i ha mobilitzat un total de 15 dotacions terrestres i també 6 mitjans aeris. Els equips d'extinció treballen per evitar que les flames es propaguin fins a la vessant oposada. A banda, també, els bombers continuen treballant en l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent, a Tamarit de Llitera, i que ha cremat ja 1.000 hectàrees de conreus en un radi de 4.000. El municipi de Fons ja s'ha desconfinat i 240 veïns de 3 poblacions continuen desallotjats. I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a 90 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a conseqüència dels terratrèmols que han afectat en les darreres hores a Veneçuela. Amb tot, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i també ha ofert enviar 10 forenses per treballar en la identificació dels cadàvers. Escoltem ara el president de la Generalitat, Salvador Illa, fent aquest anunci.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Venezuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats venezolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
1: En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. I Catalunya ha superat els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation Unió Europea, volíem dir, i ja acumula més de 10.180 milions d'euros procedents del mecanisme de recuperació i resiliència. Segons el govern, més de 262.000 persones i entitats s'han pogut beneficiar d'aquests fons. I els Mossos d'Esquadra han localitzat un cos sense vida a la platja de Badalona. El dijous van rebre també una denúncia per la desaparició d'un jove mentre nedava amb amics. Els Mossos d'Esquadra han obert ara una investigació i estan a l'espera de poder identificar el cadàver per saber si es tracta de la mateixa persona o no. I també els Mossos han detingut un home després de presumptament ferir a la seva mare amb una arma blanca aquest matí a Sitges. Després de l'agressió, l'home ha intentat fugir llançant-se al mar a la platja de Sant Sebastià, fet que ha obligat a activar un dispositiu amb els serveis marítims dels Mossos i els bombers.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Cardedeu 90.4.

0: notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta relació amb l'origen de l'incendi forestal de Tiana, que tot apunta que hauria estat provocat. El foc iniciat en una zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat ha obligat també a confinar diversos municipis. Connectem ara, volíem dir, amb la nostra companya, la Laura Cera. Laura, com evoluciona aquest incendi? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs, com tu deies, ara són 4 ja els municipis confinats. Si bé el confinament ha començat amb 17 masies disseminades de Tiana, s'ha anat estenent i aquests 4 municipis han rebut una alerta al mòbil. Núria Parlon, consellera de l'Interior.
3: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fost de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut per part de Mossos.
2: L'incendi continua ben actiu. En aquests moments hi treballen 16 dotacions terrestres als bombers i 6 aèries que aprofiten l'aigua de la piscina municipal, que és en la zona poliesportiva, a tocar d'on s'ha originat aquest foc. La B500, la carretera que va de Badalona-Mollet, està tallada i, segons els agents rurals, de moment el foc afecta una superfície aproximada de 25 hectàrees.
1: Gràcies, Laura. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I a banda, també els bombers continuen treballant en l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent, a Tamarit de Llitera, que ha cremat ja 1.000 hectàrees de conreus en un radi de 4.000. El municipi de Fons ja s'ha desconfinat i 240 veïns de 3 poblacions continuen, en aquest cas, desallotjats. I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a 90 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a conseqüència dels terratrèmols que han afectat a Veneçuela. Amb tot, el govern espanyol ha ordenat també mobilitzar fins a 1 milió d'euros per ajudar a Veneçuela i Catalunya enviarà, per la seva banda, avui mateix 15 especialistes del cos de bombers per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes. També ha ofert enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. I Catalunya ha superat els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation i ja acumula més de 10.180 milions d'euros procedents del mecanisme de recuperació i resiliència. Segons el govern, més de 262.000 persones i entitats s'han beneficiat d'aquests fons. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Divendres 26 de juny, últim en joc de la temporada, entre setmana en què repassarem un dia més com va el Mundial Masculí de Futbol, amb quatre emparellaments per als setzens de final ja confirmats, com per exemple destaquem el Països Baixos-Marroc. Un partidàs, una de les dues es quedarà fora ja per als vuitens de final. Recordem els Països Baixos amb el blaugrana Frenkie de Jong, que hi va guanyar a Tunísia per quedar primera de grup, el Marroc, que va quedar segon, empatat això sí amb el Brasil, amb dos catalans, en aquest cas Saibari, que porta tres gols ja, i Amaimu. Parlarem, com dèiem, del Mundial de Futbol, també de la prèvia de l'Espanya-Uruguai, que juga aquesta propera matinada a les dues, en aquest cas amb l'Espanya jugant-se el primer lloc, en aquest cas per del grup, i l'Uruguai jugant-se classificar-se, no?, després de només aconseguir dos empats en els dos primers partits. Molt futbol, com dèiem, però també tindrem futbol sala, perquè el Barça ja és campió de Lliga, i ho va aconseguir ahir a Múrcia, guanyant el tercer punt en el quart partit contra el Pozo de la final, 4-6 a la pròrroga, patint d'allò més, i també parlarem de waterpolo amb Martina Tarré, una de les millors porteres del món, si no la millor, que fitxa pel Sabadell de provinent procedent del Sant Andreu, després de la desbandada que hi ha hagut al club barceloní, després de la manca d'aposta per al projecte del club i de la sortida, com dèiem, de gairebé tota la plantilla i també del tècnic Javi Aznar. Martina Tarré, que nit jugarà al Sabadell. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, al Mundial masculí ja tenim definits els primers 4 encreuaments de les eliminatòries de setzens de final.
1: Destaca el Països Baixos-Marroc. El combinat neerlandès amb el blaugrana Frenkie de Jong ha guanyat aquesta matinada per 1-3 a Tunísia i s'acomiada del Mundial, que s'acomiada en aquest cas del Mundial. D'aquesta manera, els Països Baixos es classifiquen com a primers del grup F, amb Japó segona, després d'empatar a 1 contra Suècia. Els japonesos seran el rival del Brasil de Rafinha, que veurem si arriba a les eliminatòries després de lesionar-se muscularment en el segon partit del Mundial.
0: També hi ha confirmats per setzens el Sud-àfrica, Canadà i els Estats Units-Bòsnia.
1: El combinat nord-americà, una altra de les anfitriones, que ja tenia assegurada la primera plaça del grup D, ha tancat la fase de grups aquesta matinada amb una derrota per 3-2 contra Turquia, que ja estava eliminada. En aquest grup D, l'empat a 0 entre Austràlia i el Paraguai classifica directament els australians com a segons, empatats, això sí, amb els paraguaians, que tenen números de passar entre els millors tercers.
0: Recordem que 8 dels 12 millors tercers passaran també a setzens. I finalment, el grup E, la qual Ecuador també es manté viu després de superar ahir Alemanya.
1: Els equatorians només els valia la victòria contra el conjunt alemany i van aconseguir-la, remuntant el gol inicial de Sané. D'aquesta manera, l'Equador es classifica tercer amb 4 punts i té moltes opcions de ser a setzens, acompanyant Alemanya com a primer de grup i Costa d'Ivori com a segona, després de guanyar 2-0 ahir a Curaçao, que s'acomiada del Mundial.
0: I pel que fa a l'agenda d'avui, es definiran els grups G, H i I.
1: A les 9 de la nit, hora catalana, Noruega i França es jugaran la primera plaça del grup I, ja a les dues, amb les dues seleccions classificades després d'haver guanyat els dos primers partits. A la mateixa hora jugarà el Senegal-Iraq.
0: Ja els dos, en principi, eliminats, després de que hagin sumat 0 punts en les dues primeres jornades. I a les dues de la matinada, torn de la selecció espanyola, amb 9 catalans, que tanca la fase de grups contra l'Uruguai.
1: Espanya hauria de guanyar per assegurar-se la primera plaça del grup H i evitar un hipotètic encreuament amb l'Argentina de Messi a setzens. Però l'Uruguai encara s'hi juga més, ja que després d'empatar els dos primers partits contra Aràbia Saudita i Cap Verd, una derrota els deixaria fora. Els capverdians podrien fer història en cas de guanyar Aràbia Saudita i superar la primera fase en el seu primer Mundial.
0: I finalment, per acabar de repassar el Mundial, a les 5 de la matinada es definirà el grup G.
1: Amb una Nova Zelanda, Bèlgica i un Egipte, Iran, la selecció nord-africana amb el jove davanter del Barça, Hamza Abdelkarim, i arriba líder amb 4 punts, són dos més que Iran i Bèlgica, que mentre que Nova Zelanda tanca el grup amb un punt.
0: Més futbol, més enllà del Mundial, el Girona ha anunciat l'adeu de Juan Carlos.
1: El porter manxec de 38 anys no seguirà el club el curs vinent, després de 7 temporades i 125 partits amb la samarreta blanc i vermella. D'altra banda, el Girona sí que ha ofert proposta de renovació a dos veterans més, el santcoatenc David López i el capità Cristian Estuani.
0: En categoria femenina encara no és oficial, però sembla que Alexia Putellas, segons avancen ja molts mitjans, hauria decidit el seu futur post-Barça.
1: La ja excapitana blaugrana jugarà al London City de la Premier League anglesa, equip que forma part del grup empresarial de Michelle Kang, que també és propietària del Washington Spirits i de l'Olympique de Lió. Alexia compartirà vestidor amb excompanyes seves del Barça com Jana Fernández i Mapi León.
0: En bàsquet, 4 catalans formen part de la convocatòria de la selecció espanyola pels propers partits.
1: El combinat estatal ha de jugar 2 partits de classificació per al Mundial de l'any vinent i a la llista de Xus Mateu han entrat els catalans Ferran Bassas i Pierre Oriola del Manresa, Oriol Paulí del Lleida i Joel Parra del Barça. Els 4, per tant, seran baixa a l'amistós d'aquest diumenge de la selecció catalana, que es disputarà el 9 Congost contra Gran Bretanya.
0: Per cert, el Manresa, que ha anunciat alguns moviments de mercat en les últimes hores.
1: Un d'ells és la renovació precisament del base Ferran Bassas, que allarga el seu vincle amb el club manresà fins al 2028. El Manresa, a més, ha confirmat l'arribada de l'ala pivot gironí Enric Vila, de 28 anys i 2,08 d'alçada, que arriba procedent del Gran Canària.
0: En futbol sala, el Barça guanya la Lliga 3 anys després.
1: Els blaugranes van sumar ahir a Múrcia el tercer i definitiu punt de la final del play-off en superar el Pozo a la pròrroga per 4-6. El Barça completa una molt bona temporada amb el títol de Lliga, després d'assegurar-se també la seva presència a la Champions de l'any vinent.
0: En handbol, el Barça ja coneix els seus rivals precisament per a la Champions de l'any vinent, que canvia, atenció, de format.
1: En comptes de dos grups de 10 equips, la temporada vinent hi haurà una primera fase amb 6 grups de 4 equips cadascun. El Barça, vigent campió de la competició, ha quedat enquadrat al grup E amb el Montpellier francès, el Dinamo de Bucarest, romanès i l'Horus danès. Els dos primers de cada grup es classificaran per a la ronda principal. Aquesta Champions masculina començarà al setembre.
0: I també es va sortejar ahir, en aquest cas, el calendari també en vol de la Lliga Guerreres.
1: L'únic català de la categoria, el CAC 7 Granollers, debutarà a casa i ho farà contra el Lobas de Taco Viedo, nouvingut a la Lliga després d'aconseguir l'ascens.
0: En hoquei patins, l'Igualada va celebrar ahir pels carrers de la capital de l'Anoia l'hoquei Lliga masculina.
1: Centenars de persones van celebrar amb l'equip amb una rua pels carrers d'Igualada el títol d'hoquei Lliga per al conjunt arlequinat que no guanyava des de feia 29 anys. L'aconseguida dimarts a la Corunya és la sisena Lliga de l'entitat.
0: En waterpolo, dèiem a l'inici, l'Astralpul Sabadell ha fet oficial la incorporació de Martina Tarré.
1: Un dels grans fitxatges de l'estiu, el de la considerada una de les millors porteres del món, deixa Sant Andreu com 11 companyes més i en aquest cas tria el nou Sabadell que dirigirà Enric Arnella per la temporada vinent. Martina Tarré està ara concentrada amb la selecció espanyola per preparar el Mundial que es disputarà d'aquí a un mes a Sydney.
0: En parlem en una estona, Martina Tarré aquí a l'enjoc. En ciclisme, Mireia Benito revalida el títol de contrarrellotge al Campionat d'Espanya.
1: La paradesenca es va imposar ahir a Aragó i suma el quart títol estatal consecutiu en categoria femenina. L'espluguina Paula Blasi, una de les favorites, en va quedar finalment fora de les medalles després d'una actuació condicionada per la forta caiguda patida en la preparació fa només 2 dies.
0: I un últim apunt en tenis, Marina Bassols cau a la segona ronda de la fase prèvia de Wimbledon.
1: La tenista blanenca no formarà part del quadre final del Gran Slam anglès després de perdre ahir en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6 contra la nord-americana Robin Montgomery.

0: És últim divendres de temporada, últim programa de temporada. Aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives a la xarxa. Serà diumenge, Carme, amb handbol i patinatge.
1: I serà a partir de la una, quan es podrà seguir en directe a la xarxa Més amb BOTV. Les finals júnior masculina i femenina de la Granollers Cup, el torneig internacional d'handbol més important del sud d'Europa, des del Palau d'Esports de la capital vallesana. I finalment, a les 4 de la tarda, també a la plataforma de streaming, el Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic en la modalitat lliure i en les categories júnior i sènior al Pavelló Municipal Sant Jordi de Torredembarra.

0: de 1-3 a Tunísia, que s'ha acomiadat del Mundial i s'ha classificat primera del grup F, amb Japó segona, després d'empatar a 1 contra Suècia, que probablement es classifica com una de les 8 millors terceres. Japó, de fet, ja sap que s'enfrontarà al Brasil a 16ens de final, mentre que també hi ha confirmats un Sud-Àfrica-Canadà i un Estats Units-Bòsnia-Herzegovina. Els Estats Units, per cert, que ja tenien la primera plaça del grup D assegurada, han tancat la fase de grups amb una derrota aquesta matinada 3-2 contra Turquia, que ja estava eliminada, mentre que l'empat a 0 entre Austràlia i Paraguai deixava els australians segons i els paraguaians tercers, tots dos amb 4 punts. Finalment, ahir també es va definir el grup E, amb l'Equador aconseguint en principi la classificació com a tercer després de guanyar 2-1 a Alemanya, que queda primera malgrat la derrota. Segona del grup és Costa d'Ivori, que va superar 2-0 a Curaçao, que també s'ha acomiadat del Mundial. Pel que fa a l'agenda d'avui, a les 9 de la nit es defineix el grup I amb un Noruega-França, que decidirà la primera plaça del grup, a més del Senegal-Iraq. I a les 2 de la matinada, el grup H, amb un Uruguai-Espanya, que pot definir també la primera posició per al combinat espanyol amb 9 catalans. Escoltem a la prèvia el seleccionador d'Espanya, Luis de la Fuente, sobre el nivell d'aquest Mundial i l'evolució del seu equip després de 2 partits.
1: Que necesitamos dar esa mejor versión porque cada vez los rivales son más difíciles, son más, es más nivel cada eliminatoria, que sigamos y si Dios quiere tenemos suerte de seguir pasando eliminatorias, nos va a exigir más y mejor rendimiento. Todo esto pasa en nuestro planteamiento final, que sería el ideal llegar al día 19 a la final por ir mejorando, hay que seguir mejorando. Creo que tuvimos dos partidos muy buenos para esta primera toma de contacto con la competición, este último nos dejó buen sabor de boca, pero con eso no nos vale para ganar Uruguay, nos va a exigir todavía mejor rendimiento, más atención, más concentración, más acierto, etcétera, etcétera.
0: Sobre el proper rival, el d'aquesta matinada, l'Uruguai de Marcelo Bielsa, que ha jugat molt perquè només ha sumat 2 punts després de les 2 decebedors empats contra Aràbia Saudita i Cap Verd, De La Fuente en deia això.
1: Va ser otro partido totalmente también nuevo, diferente, y luego ante un grandísimo rival. Para mí Uruguay, no, lo he denominado la historia del fútbol, pero es que tiene futbolistas que todos están jugando en Europa, muchos en Europa, en gran mayoría aquí también en México, en Brasil, jugadores que muy importantes, y nos va a exigir lo mejor. Y además en unas circunstancias que ellos obviamente todavía van a tener que dar otro paso más adelante, porque se están jugando nosotros muchísimo y ellos también.
0: I un últim document del seleccionador espanyol, en aquest cas parlant d'un possible encreuament amb l'Argentina de Messi a 16ens, en cas que Espanya quedés finalment segona de grup.
1: Nosotros pensamos en ganar, nada más. Creo que lo he dicho antes de llegar aquí al Mundial, especulaban con esta posible opción que se podía dar, si era segundo, primero. Yo es que no creo en eso, es que no lo creo. Yo lo que creo es que para llegar a la final hay que jugar contra todos grandes equipos, contra la máxima dificultad, y nosotros solo pensamos en sacar nuestros partidos adelante. O sea, no haríamos nunca... No sabría hacerlo el plantear un partido de manera rácana para pensando en que me interesa ganar, perder o empatar. No tengo ni idea. Yo lo único que sé que en el fútbol solo sé jugar para ganar y para ganar, para ser mejor.
0: Aquesta propera matinada a les 2, aquest Uruguai i Espanya, en què s'esperen que repeteixin com a titulars Pedri i Olmo al mig del camp, a banda de Pau Cubarsí i Lamine Yamal, per exemple. A la mateixa hora jugarà el Cap Verd a Aràbia Saudita. I finalment, a les 5 de la matinada, es definirà també el grup G, amb un Nova Zelanda-Bèlgica i un Egipte-Iran, la selecció nord-africana, amb el jove davanter del Barça, Hamza Abdelkarim, i arriba líder del grup amb 4 punts, 2 més que Iran i Bèlgica, que han sumat 2, mentre que Nova Zelanda tanca el grup amb només un punt. Més futbol, més enllà del Mundial, el Girona ha anunciat que el porter Juan Carlos no seguirà el club al curs vinent. Després de 7 temporades i 125 partits amb la samarreta blanc i vermell, el manxec de 38 anys, un dels capitans, tanca una etapa brillant al club, tot i haver perdut protagonisme en el terreny de joc, sobre el terreny de joc des de l'arribada de Gazzaniga a la porteria i d'haver-se perdut també tot l'últim any per una greu lesió al genoll. D'altra banda, el Girona sí que ha ofert proposta de renovació en principi a dos dels veterans més, el santcuatenc David López i el capità Cristian Stuani. Recordem, per cert, que l'any vinent tindrem dos equips catalans a la segona una divisió masculina, el Girona i el Sabadell, que ahir va fer balanç de final de curs amb el seu president, Pau Morilla-Giné, Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo.
2: El president del Centre d'Esport Sabadell, Pau Morilla-Giné, ha enviat un avís als clubs que puguin estar interessats en alguns dels jugadors que han estat puntals per aconseguir l'ascens a segona divisió. El màxim mandatari arlequinat, en la roda de premsa de balanç de temporada feta aquest migdia, ha assegurat que no pensen negociar per segons quins futbolistes.
3: No volen que marxi ningú, i si marxa algú, pagaran molt, no poc, molt. S'han acabat. Aquí s'ha acabat. Sí, probablement entenem que quan més amunt estem, més atractius resultaran els nostres jugadors i, evidentment, sabem que no som un transatlàntic.

0: però tenim mentalitat de club gran.
1: Morilla Giné ha reconegut també que tenen interès en fitxar David Astals, que torna a l'Ibiza un cop acabat el contracte de cessió. El president del Sabadell també ha contestat amb rebuig al Zamora pel recurs que va presentar en la final del play-off, en què demanava que es donés per perduda l'eliminatòria al conjunt arlequinat per la invasió de camp.
0: Com a president, jo et diria que ja s'ho faran. Els deixem, i també els diria que els partits es guanyen a la gespa, no molt més. Com a aficionat tinc moltes coses a dir-li, els desitjo les millors de la sort. Tenen un gran entrenador, tenen una gran afició, i això sí que ho va demostrar, i tenen directius.
1: D'altra banda, ha avançat que la campanya de socis es llançarà a finals d'aquesta setmana i que tenen la confiança que duran un patrocinador a la samarreta amb l'equip instal·lat al futbol professional, a diferència del que ha succeït aquesta temporada. Finalment, sobre el cas Foli, Morilla Giné s'ha remès al comunicat de condemna del club. La compareixença íntegra del president arlequinat la podeu trobar al YouTube de Ràdio Sabadell.
2: Gràcies, Adrià. Encara en futbol, venem fins a la segona federació masculina, ja us ho explicàvem ahir, per parlar-vos del Reus Redis, que ja ha fet oficial l'arribada d'Edu Albacar com a nou entrenador en substitució de Marc Carrasco. La nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
3: El Reus Futbol Club Redis ha fet oficial la incorporació d'Edu Albacar al capdavant de la banqueta. L'entrenador de Sant Jaume d'Enveja ha estat presentat per part del club amb experiència a Mauritània i també a València. La seva arribada suposa un nou repte a la seva carrera. El conjunt reusenc ha tingut a Marc Carrasco com a principal far en els 5 anys de projecte i haurà de mantenir aquesta connexió amb el públic que tants fruits ha donat al club Roig i Negre. El tècnic ha tingut unes primeres paraules cap a l'afició en el vídeo que ha acompanyat l'anunci.
4: El Reus dins del camp té que ser un equip reconeixible, amb un ADN i molt competitiu. Quan vegin el Reus han de sentir orgull i un equip que s'ho deixa tot el camp. Agafar el relleu del Marc Carrasco és un repte personal. Sé que ha fet molt bé les coses i la intenció és donar-li continuïtat i ajudar a millorar aquest equip i aquest club. Roig i negres, espero veure's a l'estadi municipal fins a morir.
3: Tot i aquesta oficialització, el conjunt reusenc encara ha de concretar quin serà el destí de gran part de la plantilla.
2: Gràcies, Aleix. En bàsquet, el Kitsanes Manresa ha anunciat en les últimes hores el fitxatge d'Eric Vila i també la renovació de Ferran Bassas, que s'afegeix a la de Pierre Oriola. L'ala pivot gironí, de 28 anys i 2,06 d'alçada, Eric Vila, que arriba procedent del Gran Canària, que ha baixat, recordem, a la primera FEB i signa amb el club manresà per les dues pròximes temporades. D'altra banda, el bàsquet Manresa també, a través de la seva fundació, farà aquest dilluns vinent, la setmana vinent, un viatge solidari al Cap Verd, amb l'objectiu d'exportar els valors de l'entitat i oferir formació esportiva també a l'estranger. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: Una delegació formada per 4 tècnics del bàsquet base bagenc, en concret a Pau Vilà, Lluís Soler i els germans Jordi i Ton Cunyer, es desplaçarà al país africà fins al 3 de juliol per impartir coneixements i dotar de material tècnic a més de 30 entrenadors locals. Aquesta iniciativa neix de la cooperació directa del club amb la Federació de Cap Verd i també compta amb el suport de la Federació Catalana de Bàsquetbol i el mateix Ajuntament de Manresa, així com de l'agència de viatges Tauro, que n'assumeix la logística. El gerent de la Fundació, Ander Mirambell, ha destacat durant la presentació oficial al Nou Congost la satisfacció de poder portar l'estil del bàsquet manresà al continent africà.
6: El 3 de juliol a Cap Verd, amb un projecte que hem creat amb la Federació de Cap Verd, molt interessant, enfocat sobretot a possiblement entre 30 i 40 entrenadors que estaran aprenent dels nostres tècnics, i l'objectiu principal, que és una mica el que hem estat treballant amb els tècnics, és oferir alguna cosa que no puguin trobar ni a internet ni als llibres, és a dir, que puguin aportar el segell del bàsquet Manresa. Aquest és el principal objectiu a nivell de coneixements i l'objectiu que tenen els nostres tècnics cap allà.
5: La col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i la Federació Catalana de Bàsquet també permet entregar material que afavoreixi el desenvolupament de l'esport a l'estat de l'arxipèlag africà.
2: I en vol un parell de punts. Aquest mateix migdia hem conegut els rivals del Barça a la propera Champions de l'any vinent, que canvia de format, recordem. En comptes de 2 grups de 10 equips cadascun, la temporada vinent tindrem 6 grups de 4 equips i el Barça, vigent campió, recordem, fa un parell de setmanes a Colònia, ha quedat enquadrat al grup E amb el Montpellier francès, el Dinamo de Bucarest romanès i l'Horus danès. Els dos primers de cada grup es classificaran per a la main round arrossegant les victòries. Aquesta Champions masculina començarà, per cert, al setembre. I en handbol platja, per cert, a partir de dilluns, aquest 29 de juny, la platja de Calella acollirà el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques d'handbol platja. Ràdio Calella, Jordi Terme.
7: La competició reunirà les millors seleccions territorials de base de tot l'estat a les categories infantil, cadet i juvenil, tant masculines com femenines, i preveu mobilitzar més de 2.000 persones entre esportistes, tècnics, familiars i aficionats. El president de la Unió Esportiva Handbol Calella, Andrés García, ha destacat la importància que té per al municipi poder acollir una competició d'aquestes dimensions.
8: Estem molt il·lusionats amb aquest projecte i portarà a Calella, que és un esdeveniment que aportarà a moltes persones. Potser estem parlant de la mobilitat de més de 2.000 persones i es farà aquí a la platja de Calella. I bueno, estem com a club molt orgullosos de poder portar-ho aquí. És un torneig que de fet organitza la Federació Espanyola juntament amb la Federació Catalana, i l'Ajuntament de Calella aquí ha posat molts de recursos i moltes per poder tirar endavant a tot això.
7: La competició reunirà alguns dels millors talents joves de l'handbol platja estatal. Les diferents seleccions autonòmiques buscaran repetir o millorar els resultats obtinguts a l'edició de l'any passat celebrada a la Manga del Mar Menor, a Múrcia, on Andalusia va ser una de les grans protagonistes del torneig.
2: Gràcies, Jordi. Abans d'acabar parlem de futbol sala, perquè el Barça es va proclamar ahir a Múrcia campió de Lliga després de superar en el quart partit al Pozo de la final i sumar el tercer i definitiu punt. Va costar i es va suar molt. De fet, el partit va anar a la pròrroga en què l'equip de Javi Rodríguez va acabar guanyant 4-6. Escoltem el tècnic blaugrana.
9: Bueno, al final lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga en general. Creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa. Al final son muchas cosas para celebrar hoy.
2: El Barça, que com sentíem, guanya una Lliga després de 3 anys i tornarà a jugar a la Champions de l'any vinent, després d'un parell de temporades sense sèrie. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta.
12: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

Divendres 26 de juny, últim en joc de la temporada en què repassarem ja els primers encreuaments confirmats per als setzens de final del Mundial Masculí de Futbol i la prèvia de l'Espanya-Uruguai, que juga aquesta propera matinada a les 2. També parlarem de futbol sala, amb la lliga aconseguida ahir a Múrcia per part del Barça, i de waterpolo, amb una de les millors porteres del món, si no la millor, Martina Terré, que ahir es confirmava que signa pel Sabadell de cara al curs vinent, després de deixar, recordem, el Sant Andreu, com 12 més de les seves companyes. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Mundial masculí, ja tenim definits, com dèiem, els primers quatre encreuaments a les eliminatòries de setzens.
1: Destaca el Països Baixos-Marroc. El combinat neerlandès amb el blaugrana Frenkie de Jong ha guanyat aquesta matinada per 1-3 de Tunísia, que s'acomiada del Mundial. D'aquesta manera, els Països Baixos es classifiquen com a primers del grup F amb Japó segona, després d'empatar a 1 contra Suècia. Els japonesos seran el rival del Brasil de Rafinha, que veurem si arriba a les eliminatòries després de lesionar-se muscularment en el segon partit de Mundial.
0: També hi ha confirmats per a setzens ja el Sud-àfrica, Canadà i els Estats Units, Bòsnia.
1: El combinat nord-americà, una altra de les anfitriones que ja tenia assegurada la primera plaça del grup D, ha tancat la fase de grups aquesta matinada amb una derrota per 3-2 contra Turquia, que ja estava eliminada. En aquest grup D, l'empat a 0 entre Austràlia i Paraguai classifica directament els australians com a segons, empatats això sí amb els paraguaians, que tenen números de passar entre els millors tercers.
0: Recordem que 8 millors tercers passen dels 12 grups. I finalment el grup E, l'Equador es manté viu després de superar ahir Alemanya.
1: Els equatorians només els valia la victòria contra el conjunt alemany i van aconseguir-la remuntant el gol inicial de Sané. D'aquesta manera, l'Equador es classifica tercer amb 4 punts i té moltes opcions de ser a setzens acompanyant Alemanya com a primera de grup i Costa d'Ivori com a segona després de guanyar 2-0 ahir a Curaçao, que s'acomiada del Mundial.
0: I pel que fa a l'agenda d'avui, es defineixen ara els grups G, H i I.
1: A les 9 de la nit, hora catalana, Noruega i França jugaran la primera plaça del grup. I ja amb les dues seleccions classificades després d'haver guanyat els dos primers partits. A la mateixa hora jugarà el Senegal-Iraq.
0: I a les 2 de la matinada, ho dèiem abans, torna la selecció espanyola amb 9 catalans que tanca la fase de grups contra l'Uruguai.
1: Espanya hauria de guanyar per assegurar-se la primera plaça del grup H i evitar un hipotètic encreuament amb l'Argentina de Messi a setzens. Però Uruguai encara s'hi juga més, ja que després d'empatar els dos primers partits contra Aràbia Saudita i Cap Verd, una derrota els deixaria fora. Els capverdians podrien fer història en cas de guanyar Aràbia Saudita i superar la primera fase en el seu primer Mundial.
0: I finalment, a les 5 de la matinada, per acabar de repassar l'agenda d'aquest Mundial, es definirà el grup G.
1: Amb un Nova Zelanda, Bèlgica i un Egipte, Iran, la selecció nord-africana amb el jove davanter del Barça, Hamza Abdelar Karim, i arriba líder amb 4 punts, 2 més que Iran i Bèlgica, mentre que Nova Zelanda tanca el grup amb un punt.
0: I més futbol, més enllà del Mundial, el Girona ha anunciat l'adeu de Juan Carlos.
1: El porter manxec de 38 anys no seguirà el club el curs vinent després de 7 temporades i 125 partits amb la samarreta blanc i vermella. D'altra banda, el Girona sí que ha ofert proposta de renovació a dos veterans més, el santcugatenc David López i el capità Cristian Stuani.
0: En categoria femenina encara no és oficial, però sembla que Alexia Putellas ja hauria decidit el seu futur post-Barça.
1: La ja excapitana blaugrana jugarà al London City de la Premier League anglesa, equip que forma part del grup empresarial de Michelle Kang, que també és propietària del Washington Spirits i de l'Olímpic de Lió. Alexia compartiria vestidor amb excompanyes seves al Barça com Jana Fernández i Mapi León.
0: En bàsquet, 4 catalans formen part de la convocatòria de la selecció espanyola masculina.
1: El combinat estatal ha de jugar 2 partits de classificació per al Mundial de l'any vinent i a la llista de Xus Mateo han entrat els catalans Ferran Bassas i Pierre Oriola, del Manresa, Oriol Paulí del Lleida i Joel Parra del Barça. Els 4, per tant, seran baixa a l'amistós d'aquest diumenge de la selecció catalana, que es disputarà el 9 Congost contra Gran Bretanya.
0: Per cert, el Manresa que ha anunciat alguns moviments també de mercat en les últimes hores.
1: Un d'ells és la renovació precisament del base Ferran Bassas, que allarga el seu vincle amb el club manresà fins al 2028. El Manresa, a més, ha confirmat l'arribada de l'ala pivot gironí Eric Vila, de 28 anys i 2,08 d'alçada, que arriba procedent del Gran Canària.
0: El Gran Canària, per cert, que recordem ha baixat a primera FEB de categoria. En futbol sala, el Barça guanya la Lliga 3 anys després.
1: Els blaugranes van sumar ahir a Múrcia el tercer i definitiu punt de final del play-off en superar el Pozo a la pròrroga per 4-6. El Barça completa una molt bona temporada amb el títol de Lliga després d'assegurar-se també la seva presència a la Champions de l'any vinent.
0: En handbol, el Barça ja coneix els seus rivals per a la Champions també de l'any vinent, que en aquest cas canvia de format.
1: En comptes de 2 grups de 10 equips, la temporada vinent hi haurà una primera fase amb 6 grups de 4 equips cadascun. El Barça, vigent campió de la competició, ha quedat enquadrat al grup E amb el Montpellier francès, el Dinamo de Bucarest romanès i l'Orus danès. Els dos primers de cada grup es classificaran per a la ronda principal. Aquesta Champions masculina començarà al setembre.
0: També es va sortejar ahir a Tancaran en vol, en aquest cas el calendari de la Lliga Guerreres.
1: L'únic català de la categoria, el CAC7 Granollers, debutarà a casa i ho farà contra el Lobas de Tac Oviedo, nouvingut a la Lliga després d'aconseguir l'ascens.
0: En hoquei patins, l'Igualada va celebrar ahir pels carrers de la capital de l'Anoia l'hoquei Lliga masculina.
1: Centenars de persones van celebrar amb l'equip amb una rua pels carrers d'Igualada el títol de l'hoquei Lliga per al conjunt arlequinat, que no guanyava des de feia 29 anys. L'aconseguida dimarts a la Corunya és la sisena lliga de l'entitat.
0: En waterpolo, l'Astralpool Sabadell ha fet oficial la incorporació de Martina Tarré.
1: Un dels grans fitxatges de l'estiu, el de la considerada una de les millors porteres del món, deixa Sant Andreu com uns acompanyes més i en aquest cas tria el nou Sabadell que dirigirà Enric Arnella per la temporada vinent. Martina Tarré està ara concentrada amb la selecció espanyola per preparar el Mundial que es disputarà d'aquí a un mes a Sydney.
0: En ciclisme, Mireia Benito revalida el títol de contrarrellotge al Campionat d'Espanya.
1: La penedesenca es va imposar ahir a Aragó i suma el quart títol estatal consecutiu en categoria femenina. L'espluguina Paula Blasi, una de les favorites, va quedar finalment fora de les medalles després d'una actuació condicionada per la forta caiguda patinada en la preparació fa només dos dies.
0: I un últim punt, en tenis, Marina Bassols cau a la segona ronda de la fase prèvia de Wimbledon.
1: La tenista blanenca no formarà part del quadre final del Gran Slam anglès després de perdre ahir en 3-7, 6-3 i un doble 1-6 contra la nord-americana Robin Montgomery.

0: És últim divendres de temporada i aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives a la xarxa. Seran diumenge, Sara, amb handbol i patinatge.
1: Exacte, Martí. A partir de la 1 es podran seguir en directe a la xarxa Més amb Bot TV, les finals júnior masculina i femenina de la Granollers Cup, el torneig internacional d'handbol més important del sud d'Europa des del Palau d'Esports de la capital vallesana. I finalment a les 4 de la tarda també a la plataforma de streaming el Campionat de Catalunya de patinatge artístic en la modalitat lliure i en les categories júnior i sènior al Pavelló Municipal Sant Jordi de Torredembarra.

0: Divendres 26 de juny, 9 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol i d'aquest Mundial masculí, que ja es van definint els encreuaments de les primeres eliminatòries de setzens de final. Destaca un Països Baixos-Marroc, ja confirmat, el comiat neerlandès amb el Lorena Frenkie de Jong, que ha guanyat aquesta matinada 1-3 a Tunísia, i una Tunísia que s'acomiada del Mundial i s'ha classificat com a primera del grup F, amb Japó segona, després d'empatar a un contra Suècia, que probablement també es classifiqui com una de les 8 millors terceres. Japó, de fet, ja sap que s'enfrontarà al Brasil a setzens de final, mentre que també hi ha confirmats un Sud-Àfrica-Canadà i un Estats Units-Bòsnia. Els Estats Units, que ja tenien la primera plaça del grup D assegurada, i han tancat la fase de grups amb derrota 3-2 contra Turquia, que ja estava eliminada. Mentre que l'empat a 0 entre Austràlia i Paraguai deixava els australians segons i els paraguaians tercers amb 4 punts, per tant, segurament també passaran a setzens. Finalment, també ahir es va definir el grup E amb l'Equador, aconseguint en principi també la classificació com a tercer, després de guanyar 2-1 a Alemanya, remuntant el gol inicial de Sané, que queda primera malgrat la derrota. Segona de grup és Costa d'Ivori, que va superar 2-0 a Curaçao, que també s'ha acomiadat del Mundial. Pel que fa a l'agenda d'avui, a les 9 de la nit es defineix el grup I, amb un Noruega-França que decidirà la primera plaça, a més del Senegal-Iraq, i a les 2 de la matinada el grup H, amb un Uruguai-Espanya que pot definir també la primera posició per al combinat espanyol, amb 9 catalans, recordem. Escoltem a la prèvia el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, sobre el nivell d'aquest Mundial i l'evolució del seu equip.
1: Es que hay tanta rivalidad, hay tanto nivel, desgraciadamente, de equipos que seguramente mediáticamente no tienen el reconocimiento futbolístico que en el campo lo tienen, que los profesionales los conocemos. Entonces, Cabo Verde, Arabia Saudí, ganarles es muy difícil. Además de otras selecciones que ya habéis visto los resultados que están teniendo por ahí. Nosotros sabíamos que nos iba a costar mucho, no pensábamos llegar clasificados en la segunda jornada. Y es ni más ni menos, insisto, el plan que teníamos establecido. Así que a trabajar y pelear el partido, que hasta ahora os he dicho que los más importantes eran en Cabo Verde y Arabia. Pues no, el más importante del Mundial es Uruguay.
0: Sobre aquest proper rival, l'Uruguai de Marcelo Bielsa, que juga molt, perquè només ha sumat 2 punts després de 2 decebedors empats contra l'Arabia Saudita, també contra Cap Verd. De la Fuente avisava de la dificultat. El seleccionador, que també reconeixia que no haurien de tocar moltes peces de l'últim 11 inicial, que va golejar l'Arabia Saudita.
1: Evidentemente no invita la actuación del otro día de los jugadores, no invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento, y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. El nivel de entrenamiento que estamos teniendo es fantástico, y eso también me invita a que esos jugadores que están demandando también, no una oportunidad, que esto no se trata de dar oportunidades, sino simplemente un reconocimiento a su trayectoria, a su trabajo, porque desde la confianza que tengo en ellos sé que cualquier que salga lo va a hacer bien. Yo ya sé el equipo que va a jugar.
0: I un últim document de la selecció espanyol. Evidentment estarem pendents de quin equip juga. En aquest cas parlant d'un dels catalans i jugadors del Barça, Eric García, que encara no ha disposat de minuts, però que segons De La Fuente serà important en aquest torneig.
1: Pues es que todos van a ser muy importantes. Y Eric es un futbolista que esté en el campo más o menos es importante porque hace buenos a todos los demás. El nivel de entrenamiento, de exigencia de Eric el día a día es excepcional. Además de un grandísimo profesional, que yo lo conozco desde hace muchos años, es una grandísima persona y está siempre ayudando a los compañeros. Pero obviamente, claro que están demandando tener esa opción y la tendrán. Y serán importantes seguro. El jugador que ahora parece que puede estar ahí más a la sombra, seguro que va a tener una participación importante y puede ser decisivo. Y pienso que Eric va a tener también en este Mundial, de una manera u otra, va a ser importantísimo, ya lo es.
0: Aquesta propera matinada, a les 2, veurem si Amèric o no a l'11, aquest Uruguai-Espanya, en què s'esperen que repeteixin això sí com a titulars, Pedri i Dani Olmo, a banda de Pau Cubarsí i Lamine Yamal, per exemple. A la mateixa hora jugarà el Cap Verd Aràbia Saudita. I finalment, a les 5 de la matinada es definirà el grup G, amb un Nova Zelanda-Bèlgica i un Egipte-Iran, la selecció nord-africana, amb el jove davanter del Barça, Hamza Abdelkarim, i arriba líder amb 4 punts, 2 més que Iran i Bèlgica, que n'han sumat 2, mentre que Nova Zelanda tanca el grup amb un punt.

0: Més futbol, més enllà del Mundial, el Girona ha anunciat que el porter Juan Carlos no seguirà al club el curs vinent, després de 7 temporades i 125 partits amb la samarreta blanca i vermella i d'aconseguir un ascens. El manxec de 38 anys, un dels capitans, tanca una etapa brillant al club, tot i haver perdut protagonisme sobre el terreny de joc des de l'arribada de Paulo Gazzaniga a la porteria i d'haver-se perdut també tot l'últim any per una greu lesió de genoll. Girona FM, Pau Villafañe.
1: Juan Carlos va arribar a Montilivi l'estiu del 2019, coincidint amb el primer descens a segona. Una greu lesió de genoll a finals de l'agost passat l'ha deixat fora de combat durant tota aquesta temporada. Abans havia estat decisiu per donar el primer títol de la Copa Catalunya a l'equip a la tanda de penals contra l'Espanyol a Sabadell. Juan Carlos explicava a les xarxes del club què suposava per ell marxar del Girona.
2: Todo tiene un principio y un final. He tenido la suerte de poder y el orgullo de poder defender esta camiseta durante muchos años, de encontrar mi sitio en el fútbol, que tanto me costó encontrar, y hemos vivido de todo. Y estoy muy orgulloso de cada esfuerzo que he hecho por este equipo y me voy feliz por eso.
1: En el record gironí també quedarà els grans partits que va fer el curs 21-22, sobretot el tram final on va ser decisiu a Burgos per classificar-se pel playoff i contra l'Eibar i el Tenerife a la fase d'ascens.
0: Gràcies, Pau. D'altra banda, el Girona sí que ha ofert proposta de renovació a dos veterans més de l'equip, el santcoatenc David López i el capità Cristian Estuani. Es va configurar en aquest nou Girona a la segona divisió amb Quique Álvarez al capdavant. I en bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha anunciat en les últimes hores un parell d'anuncis, en aquest cas la renovació de Ferran Bassas per 2 anys i també el fitxatge d'Eric Vila, un altre català, de la pivot gironia de 28 anys i 2,09 d'alçada, que arriba procedent del Gran Canària, que recordem, ha baixat aquesta temporada a primera FEB i signa amb el club Manresa, com dèiem, per les dues pròximes temporades. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: El conjunt vegenc aprofita el descens de l'equip canari per incorporar un jugador que portarà centímetres, envergadura i capacitat de tir exterior al joc sota cistella del club Manresa. Amb aquest moviment, l'entitat s'assegura un jugador nacional de garanties que ja acumula 4 anys d'experiència a la Lliga Endesa. Biel Colomines és el director esportiu del Kitsanàs Manresa.
4: L'Eric és un cupo que arriba en un moment de maduresa, tot i haver tingut una temporada complicada a Gran Canària. Pensem que això el fa venir molta gana i ambició de seguir millorant i consolidar-se encara més a la Lliga CB. L'Eric Vila és un 4 de gran mida que ens aportarà a dimensió a la posició de la pivot i que destaca per bona amenaça de tir de 3 punts, coneixement del joc i una bona versatilitat per poder posar la pilota al terra des de la posició que juga.
3: Format a les categories inferiors del Futbol Club Barcelona, on va arribar a debutar de forma primerenca la temporada 2014-2015, Vila va completar la seva etapa formativa a les universitats americanes de Texas, Florida State i la Texas El Paso. Després del seu retorn a l'estat, va militar 3 temporades al bàsquet Girona, una al Rio Breogán i la darrera al conjunt canari, on ha signat unes mitjanes de 3,4 punts i 1,7 rebots per partit.
0: Gràcies, Jordi. En waterpolo, fa uns dies parlàvem aquí a l'enjoc amb Javi Aznar del final del projecte del Club Natació Sant Andreu, que en els últims anys s'havia situat a l'elit del waterpolo europeu en categoria femenina. De fet, aquesta mateixa temporada va disputar la final de la Lliga, perdre perduda contra el Mataró, i la final, la Final Four de la Champions. Tot i que un canvi en l'aposta pel club, del club en aquest equip, va fer que gran part de la plantilla, i finalment també l'entrenador, ho deixessin. I una d'elles és una de les condicionades millors porteres del món, si no la millor, i titular de la selecció espanyola campiona olímpica i d'Europa, Martina Tarré, que després de 7 anys a Sant Andreu fitxa per un projecte que arrenca de nou, el de l'Astral Pool Sabadell, dirigit per Enric Arnella en substitució de David Palma. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo.
5: Tarré té 23 anys i arriba a Can Llong després de 7 temporades a l'equip andreuenc, que és una de les millors porteres del món i peça clau en els millors anys de la història del Club Natació Sant Andreu, incloent-hi la Champions de l'any passat, guanyada contra el mateix Natació Sabadell al Pireu, a Grècia. Completa així la tripleta d'incorporacions procedents del conjunt barceloní després de les arribades també confirmades ja de Paula Camus, la boia madrilenya, i de la sabadellenca Nona Pérez. També han arribat aquest estiu a Sabadell l'estatunidenca Ryan Neuschul i ha tornat la neerlandesa Marche Keuning.
0: Gràcies, Adri. De fet, en podem parlar ara mateix amb ella, amb la Martina Tarré, perquè la tenim al telèfon. Martina Tarré, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
6: Molt bon dia a tots.
0: Com estàs ara ja després d'unes hores de fer-se oficial el fitxatge?
6: La veritat que ara tranquil·la, ja també amb el final de temporada i les emocions una mica més relaxades, tranquil·la, contenta i amb ganes ara mateix no de començar, perquè ara pues, és el parón de seleccions i hem d'estar amb la selecció, però sí que amb ganes de començar aquest projecte amb un nou club.
0: Ara et pregunto pel Sabadell, també per la selecció, però deixa'm preguntar-te abans per aquesta desbandada al Sant Andreu que feia oficial fa uns dies, unes setmanes, la sortida de 12 jugadores. Com ha estat el procés i com l'heu viscut també des de dins les jugadores, tenint en compte que us heu jugat fins al final també títols amb aquesta final de Lliga i amb aquesta Final Four?
6: Bueno, jo crec que no ha sigut un moment fàcil. La veritat que, en el meu cas, no, després de tants anys marxar d'un lloc on ha estat casa teva no és fàcil. Però bueno, ho hem intentat gestionar de la millor manera possible. Potser ens ha faltat, no, en el final de temporada creure una mica més o deixar aquestes emocions, no, que teníem tan a flor de pell de banda per poder centrar-nos en jugar. I jo crec que en aquest cas, no, el Mataró, que segueix en el projecte i que l'equip sí que pensava en créixer juntes, ens van poder guanyar, i això és el que jo crec que ens ha passat tant a la Final Four com a la Lliga. Al final de la Lliga, totes aquestes emocions, acabar una etapa, pues ens feia estar una mica més dèbils, jo crec. Però bueno, ara ja, tot i així, no, hem intentat donar la nostra millor versió també com hem pogut. La veritat, en aquest sentit estic contenta, perquè ens hem deixat amb tot el que teníem, tot el que podíem deixar-nos per intentar seguir creixent. I ja està, un final d'etapa xulo, no? Hem estat on hem volgut, jugant per una possible Lliga, en una Final Four, jugant totes les finals que se'ns han plantejat a la temporada, excepte a la de la Final Four. I re, contenta, perquè pues, tot i la situació, no, pues, l'equip era un equip estupendo i és un equip superhumà i amb el que m'he divertit molt, o sigui que en aquest sentit contenta.
0: Evidentment hauria estat millor tancar aquesta etapa amb algun títol en si, però també evidentment lluitar fins al final compta i molt. I ara arribes a Can Llong, com dèiem, aquest Estrelpool Sabadell que ve de quedar-se fora després de 4 anys de la Final Four i també de Lliga. Per què Sabadell?
6: Bueno, perquè jo sempre he dit que al final em moc molt per projectes, ja no és tant, o sigui, no és interès econòmic ni res d'això, sinó el projecte en si. I el Sabadell, bueno, l'Enric Arnella, no, en aquest cas, venia amb un projecte molt xulo, de treballar molt, de créixer des del treball i no des del talent. I aquesta és la meva idea, vull dir que amb el Javi he estat 7 anys creixent des del treball i no des del talent, i vull seguir creixent d'aquesta manera. I quan l'Enric em va trucar i em va dir, mira, aquesta és la meva idea, sí que és veritat, no, que el Sabadell pues, té moltes facilitats i òbviament té jugadores molt grans que podrien tirar només de talent, però que ell, pues, el que vol és treballar des del treball, el dia a dia, i fer un equip, no, que sigui molt, molt competent, però que sigui un equip i que actuï conjuntament, i això és el que a mi m'agrada i el que a mi em motiva també. I en aquest sentit, quan jo vaig parlar amb ell, pues ja vaig sentir, no, aquesta punxada al cor que dic, hòstia, potser és el lloc, no? I pues mira, així és el que tocava moure'm, no, en aquest sentit. Aleshores, el Sant Andreu ja no era una opció, i pues, ara toca aquest canvi, i amb moltes ganes, la veritat.
0: De fet, no és l'única que canvi aquest estiu Sant Andreu per Sabadell, que també ha incorporat, per exemple, la Nora Pérez, la Paula Camus. Entenc que la intenció d'aquest equip, tot i que sigui nou, com deies, és, i amb el nou entrenador, és que lluitar un cop més per tots els títols.
6: Sí, o sigui, al final també, o sigui, el que tampoc, vull dir, no tiraré sempre d'humilitat, de no, del tocarà treballar. Òbviament el Sabadell fa una aposta amb jugadores de molt nivell, ja no només la Camus i jo, sinó la Marge Kioning i la Ryan Newshul, no? I, pues bueno, haurem de donar la talla. Òbviament no hi ha expectatives de pues, guanyar tots els títols que se'ns proposin, perquè, ja et dic, pues, és un equip nou, jo mai m'he ficat una expectativa de vull guanyar la Champions, no sé què, no. Vull jugar bé, espero que juguem bé, poder competir tots els partits, que sortim satisfetes del nostre treball, I res, que estiguem contentes i que vulguem créixer juntes i ja està. O sigui, a mi els títols, no sé si ho he dit algun cop per aquí, però bueno, a mi els títols em són igual. El que importa és jugar bé amb les meves companyes i entrenar i que després pugui sortir en el partit el que m'ha entrenat.
0: Doncs seguirem, evidentment, la trajectòria d'aquest nou Astral Pool Sabadell de cara al curs que ve, a la temporada vinent. Acabo, abans d'haver incorporat el teu nou equip, toca selecció espanyola, ho deies ara, de fet ja esteu concentrades, entenc que amb la vista al Mundial que es disputa més o menys en un mes.
6: Sí, exactament. Ara estem de concentració, estem uns dies ara al centre del rendiment 18 jugadores i d'aquestes 18 després crec que en sortiran 3 i les altres volarem cap a Xina a fer una preparació amb Xina i Rússia prèvia a la marxada cap a Sydney i amb moltes ganes, la veritat, un equip molt xulo. Tenim una baixa important que és la de la Bea que havia de tenir, bueno, per coses mèdiques no podia venir aquest estiu. I aleshores, pues, bueno, les altres haurem de reforçar-nos una mica, no? Perquè no es noti molt la baixa de la Bea, però bueno, ja et dic que tenim jugadores amb molt de talent, molt jovenetes, que segur que tenen bons làtigos allà darrere amagats i amb moltes ganes, la veritat.
0: Doncs Martina Tarré, que és portera de la selecció espanyola i que, com dèiem, d'aquí a un mes disputarà a Sydney aquesta fase final del Mundial i ara d'aquest nou Sabadell, també, que vol recuperar el primer nivell també el waterpolo europeu. Martina, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort, que vagi molt bé l'estiu.
6: Moltes gràcies a vosaltres.

acabem en joc explicant-vos un parell de notícies d'última hora. Primer, la renovació. Ja n'hem parlat abans de Ferran Bassas amb el Manresa, de bàsquet, evidentment estem parlant. I, en canvi, a la penya no continuarà Cameron Hunt, el jugador nord-americà que ha fet ús de la seva clàusula de sortida i contemplada en el seu contracte i, per tant, no continuarà a Badalona a la penya. Fins aquí, com dèiem, l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. L'enjoc ràdio tornarà al setembre, a la mateixa hora, com sempre, a la vostra ràdio local. Fins llavors, moltes gràcies per la confiança i molt bon estiu. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.

records, milions han fet milions. I quants cops t'has dit que ho deixaries tot? Milions de cops, milions.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Prop de 16.000 persones estan confinades en aquests moments per un incendi forestal que ha començat a la zona de la deixalleria de Tiana, al Maresme, i que té diversos focus actius. 22 dotacions dels bombers lluiten contra aquest foc, pel qual els Mossos ja han detingut una persona. Ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que també dona detalls del confinament.
2: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fos de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut.
0: Davant d'aquesta situació estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud, a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà, a l'interior gironí, arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil. Alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda al diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi Pérez. És divendres, 26 de juny de 2026, i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
4: Són xifres provisionals perquè hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació.
5: Mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también.
4: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
0: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
4: Ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral.
0: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
4: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve, el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes, que ara només porten els comandaments.
0: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs,
4: que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
0: En esports, el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de la Lliga, Jordi Cochran.
6: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la vuitena Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
0: El control de Soibal López, a la redacció i coordinació, José Gallardo, passa en 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dues dotacions dels bombers lluiten a hores d'ara contra un incendi forestal declarat a Tiana, al Maresme, i que ha obligat a confinar les poblacions de Tiana, Martorelles, Sant Fost de Can Centelles i Santa Maria de Martorelles. Es tracta d'un foc amb diferents focus que s'ha iniciat a la zona de la deixalleria de Tiana i pel qual ja s'ha detingut una persona. El focus de l'incendi hi ha els nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, molt bon dia, com està la situació?
7: Molt bon dia. Doncs l'incendi continua actiu, tot i que Pep Colàs, el cap d'intervenció dels bombers, ens acaba de dir fa molt pocs minuts que confien en poder-lo estabilitzar d'aquí a poca estona, de fet, i treballen moltíssimes dotacions dels bombers, en aquest moment 30 de terrestres i més d'una desèria de mitjans aeris. De moment no tenen constància que hagi afectat habitatges ni persones, però han intentat rebaixar la intensitat, sobretot en els últims minuts, en l'última hora, del flanc esquerre, que finalment han aconseguit ancorar en una zona de vinyes. Per tot plegat, a mig matí s'han confinat 4 municipis, Tiana, Sant Fos de Can Sandelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, i com deies, també s'ha detingut una persona per indicis de la seva participació en els fets.
2: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fos de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut.
7: Era Núria Parlon, en conseller d'Interior, uns confinaments que es podrien aixecar ben aviat, com a mínim a Tiana, la part cap al mar. En canvi, la zona del Vallès encara es mantindria una estona confinada. Les gent rurals calculen que l'incendi hauria afectat prop de 25 hectàrees. Els bombers, però, ens diuen que de moment no ho han pogut calcular.
0: Gràcies, Laura Cera, per aquesta última hora de l'incendi de Tiana, però paral·lelament els bombers treballen en l'extinció d'un altre foc, en aquest cas de vegetació agrícola a Tàrrega, a l'Urgell. Una vintena de dotacions i 4 mitjans aeris treballen en l'extinció d'aquest incendi. Anem també fins allà, a Ràdio Tàrrega. Mariona Fígols, bon dia.
8: Bon dia. Bé, continua actiu l'incendi de vegetació agrícola al nucli de Santa Maria de Montmagastrell, al terme municipal de Tàrrega. Els bombers mantenen el dispositiu d'extinció amb 15 dotacions terrestres després que els mitjans aeris s'hagin retirat en constatar una evolució favorable del foc. Segons han informat els bombers, l'incendi encara no està estabilitzat, però evoluciona favorablement gràcies a les tasques d'extinció i consolidació del perímetre. Les primeres estimacions situen la superfície afectada en unes 40 hectàrees de terreny agrícola. Els efectius continuen treballant sobre el terreny per acabar d'ancorar el perímetre i evitar possibles represes de les flames. També col·laboren els grups de PAF i GRAF dels bombers, així com tractoristes i els Mossos d'Esquadra en les tasques de suport logístic.
0: Gràcies, Mariona, i seguim també molt pendents del foc forestal declarat a la franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat unes 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció en destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
4: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassanç. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fons, afectats per la intensa fumera.
0: Durant la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi molt a prop del municipi de Fons, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
4: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
1: Notícies en xarxa.
0: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres Venezuela. També s'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a aquell país.
4: Els danys humans i materials són incalculables 2 dies després dels potents sismes i les pitjors destrosses són al litoral, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
5: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
4: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
9: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
4: Un dels bombers de l'expedició ha especificat quines tasques faran.
10: El cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar doncs, els veneçolans doncs, en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
4: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat amb un minut de silenci i l'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
11: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
4: El consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen el 35% dels casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353 casos. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
13: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
12: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
0: El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quantitats que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions.
4: Malgrat l'increment, la coordinadora de residència 5+1 creu que estem lluny de solucionar el dèficit d'allò que es destina a la dependència. Així ho ha dit a la xarxa la presidenta de la coordinadora i portaveu de la Plataforma Estatal d'Organitzacions de familiars i usuaris de residències. Maria José Carcelén.
14: Espanya destina aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de 1,6. Hi ha països que arriben gairebé al 4. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la financiació per reduir la seva aportació, que és el que va fer el 2025.
4: Carcelén creu que les prioritats passen per reduir les llistes d'espera de les residències, que a Catalunya és de més de 80.000 persones, així com augmentar les ràtios de personal i millorar-ne les condicions laborals.
0: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions del risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú.

0: Albert Batlle és el regidor de Seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
1: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que hi s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
2: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots, tinguéssim o vostè hagués permès la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser a disposició.
0: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
3: És 3:15, no deixem Barcelona, ja que una setmana per al Grand Départ, el Tour de França, tindrà afectacions en la mobilitat per carretera, tant diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a la capital, com dilluns 6 entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitza 4.500 policies, 3.600 dels quals agents dels Mossos. Judit Vallès, bon dia.
4: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
5: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les 3 etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
4: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
6: Notícies en xarxa.
3: Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. El president de la Generalitat ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat i ha posat els Next Generation com un exemple de federalisme a Europa. Un Salvador Illa que també ha defensat fer un salt d'escala polític dins de la Unió per afrontar els reptes de manera més conjunta i davant dels riscos dels qui la volen buidar de contingut.
8: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb involució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
7: Un informe del govern eleva més de 262.000 els beneficiaris dels fons captats.
3: Doncs no deixem l'àmbit econòmic, perquè la Ràpita vol situar-se al mapa internacional de l'economia blava sostenible. Avui s'ha presentat un projecte estratègic que preveu una 20 d'actuacions fins al 2035, amb una inversió que podria superar els 1.000 milions d'euros. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
9: Es tracta d'un full de ruta amb una 20 d'actuacions per transformar el territori des de la innovació, la conservació ambiental i el desenvolupament econòmic, un projecte que l'alcalde Xavier Reverter ha qualificat d'ambiciós i de futur.
10: És un projecte ambiciós, és un projecte de futur, és un projecte on realment valorem un pla integral que és la sostenibilitat, és el creixement, és el talent del jove, i sobretot un projecte on ens hem de sentir tots realitzats i que tots poguéssim confiar en tirar-ho endavant.
9: La iniciativa podria convertir la Badia dels Alfacs en la primera OMEC de la Mediterrània, una figura que compatibilitza la protecció dels ecosistemes amb l'activitat econòmica sostenible i que es demanarà aprovar en la cimera de Nacions Unides de finals del 2027. Un projecte que té un pla d'execució fins al 2035 i planifica una inversió que pot superar els 1.000 milions d'euros.
3: No deixem les Terres de l'Ebre. La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'Espai Joan Moreira en l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. Ràdio Tortosa, David Benito.
11: La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de l'actual executiu municipal, que qüestiona la contractació dels treballs de la coberta i la neteja interior, així com un possible fraccionament de contractes en la rehabilitació de la façana. El govern assegura que part de les obres es van executar abans de l'adjudicació formal, fins i tot després d'inaugurar l'espai. Per la seva banda, l'exalcaldessa Meritxell

0: El Roger nega qualsevol irregularitat i defensa que tots els expedients es van tramitar correctament. Atribueix la denúncia a una estratègia política.
1: És evident que esta denúncia respon a una utilització político-partidista de la justícia per part del senyor Jordán i la senyora Lleixà en una clara finalitat electoral. Estic segura que tota la tramitació dels diferents expedients es va fer correctament, no hi ha cap fraccionament i d'obres a l'Espai Moreira se'n va fer abans de la inauguració d'una de totes les sales que hi ha per rehabilitar i se'n van continuar fent després. De fet, encara avui n'hi ha dependents perquè l'actual govern porta 3 anys sense actuar en este indret.
0: Mentrestant, la Fiscalia ja ha requerit la documentació dels contractes a l'Ajuntament i informació detallada sobre altres treballs adjudicats pel govern de Junts per Tortosa a la mateixa empresa.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home que ha ferit la seva mare i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges.
3: Els fets han passat aquest matí. L'home, que pateix un trastorn mental, ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. Fins que ha estat detingut, ha calgut tancar la platja.
2: I els Mossos localitzen un cos a la platja de Badalona.
3: Ara s'està a l'espera de la identificació per saber si es tracta d'un jove desaparegut ahir mentre nedava amb amics.
2: És moment per a la cultura. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
4: Bon dia. Doncs els éssers humans han adaptat la torna a les necessitats de cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architects for a Planet in Transition explora 6 temàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals. Aquesta exposició de 4.000 metres quadrats és un dels elements centrals del Congrés Mundial d'Arquitectes que es celebra durant els dies 28 de juny al 2 de juliol. Ahir, arquitectes d'arreu del món participen en ponències i taules rodones per debatre com treballar de manera multidisciplinària per afrontar els reptes de futur derivats de les diferents crisis globals.
2: Gràcies, Neus Aragall, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans de diversos àmbits. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix al resident.
6: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força identitat, no? D'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
5: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'Espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat en la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecta Benedetta Tallabue.
2: I arriben els esports. Avui amb en Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. El Barça de futbol sala és el nou campió de Lliga.
7: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se per 1-4 fora en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la 8a en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Didac Plana.
8: Pues molt especial, perquè al final, com et dic, portant 2 anys en blanc, amb la frustració que això et genera, no? A nivell personal també, doncs, poder aixecar la primera lliga com a capità, un somni i la veritat és que molt feliç, em sento molt realitzat i molt orgullós.
7: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera temporada a la banqueta.
8: Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido. Yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido, no les hubiera dado. creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga en general. Creo que hemos sido campeones, justo campeones.
7: En ciclisme, Mireia Benito ha tornat a guanyar el Campionat d'Espanya de contrarrellotge per quarta temporada consecutiva. La de Llorenç del Penedès és la gran dominadora d'aquesta disciplina.
9: Cada año es diferente, ¿no? Cada año es especial, y sí que este año quizás no venía con la confianza que había venido otros años, ¿no? Por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces, bueno, no voy a negar que he pasado nervios y estoy muy emocionada porque al final, pues, quizás aquí se ve un resultado, pero lo que hay detrás es muchísimo más grande.
7: Paula Blasi, que va patir una caiguda fa uns dies entrenant, va acabar en quarta posició i a causa de les conseqüències d'aquest xoc ha decidit no participar en la prova en ruta de demà, en què era una de les principals favorites. I en futbol, el porter Juan Carlos del Girona deixa el club gironí després de 7 temporades al conjunt blanquivermell.
10: Todo tiene un principio y un final. He tenido la suerte de poder y el orgullo de poder defender esta camiseta durante muchos años, de encontrar mi sitio en el fútbol, que tanto me costó encontrar. Estoy muy orgulloso de cada esfuerzo que he hecho por este equipo y me voy feliz por eso.
7: Tampoc continuarà el conjunt gironí el porter Rubén Blanco, un Girona que ha anunciat dos amistosos de pretemporada, el primer contra l'Olot el 22 de juliol i el 29 d'aquest mateix mes, que rebrà el Castelló el conjunt gironí, i un espanyol que s'enfrontarà contra el Sabadell, també un altre dels confirmats dels partits de preparació dels equips catalans en aquest estiu.
2: Moltes gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida, actualitzem la informació sobre els incendis que continuen actius. Fins ara.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Una cigarreta.
13: Ràdio Cardedeu. 90.7 FM.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers aixequen el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana per la bona evolució de l'incendi que s'ha declarat entre Tiana i Montgat a mig matí. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Això sí, de moment es manté el confinament a la urbanització Colònia Bosch i a l'Albert La Conreria de Tiana. Els bombers preveuen estabilitzar l'incendi en molt poca estona. Davant d'aquesta situació estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda al diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 26 de juny de 2026 i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
3: Són xifres provisionals, ja que hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació.
4: Mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también.
3: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
0: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
3: Ja representen un terç dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Van arribar a ser 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament també en l'àmbit laboral.
0: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
3: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes que ara només porten als comandaments.
0: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs.
3: Que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
0: En esports, el Barça de futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga. Jordi Cochran.
5: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la vuitena Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
0: El control de so Iván López, a la redacció i coordinació, José Gallardo, passant 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És l'última hora. Els bombers han aixecat el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana a causa de la bona evolució que està tenint l'incendi declarat a mig matí entre Tiana i Montgat, a la zona de la deixalleria. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Els bombers, de fet, preveuen estabilitzar aquest incendi en molt poca estona. El focus d'aquest foc hi ha els nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, bon dia. Com estarà mateix la situació?
6: Bon dia. Doncs el foc continua actiu, tot i que evoluciona favorablement segons els bombers. Ara estan acabant de tornar, de tancar-lo amb línia d'aigua i treballen en aquests moments una trentena de dotacions terrestres i 11 mitjans aeris. Tot i així no es té constància que hi hagi hagut cap afectació ni habitatges ni persones. L'última hora és aquesta, el desconfinament dels 4 municipis, també de l'urbanització Colònia Bosch i de l'Albert La Conreria, però es manté confinades 3 urbanitzacions, Mas Llombards, Mas Corts i Mascolls, aquesta última del municipi veí d'Alella. Tot plegat en un dia en què els agents rurals estan treballant amb la hipòtesi de la intencionalitat, ens explicaven, perquè han detectat 5 focus inicials, però això ho estan investigant. L'incendi afecta la serralada de Marina i, de moment, segons els agents rurals, hauria afectat almenys la superfície d'unes 25 hectàrees, tot i que els bombers encara no ho han pogut calcular.
0: Gràcies, Laura Cera, de Mataró Ràdio, i també molt pendents del foc que crema a Tàrrega, l'Urgell. Es tracta en aquest cas d'un incendi de vegetació agrícola. Les descàrregues dels mitjans aeris han estat molt efectives els últims minuts, tot i que l'incendi encara està actiu.
3: Els bombers mantenen les dotacions terrestres per ancorar l'incendi. Treballen en una àrea d'unes 41 hectàrees.
0: I també molt pendents encara del foc forestal declarat a la Franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat en aquest cas 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció en destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
3: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassanç. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fons, afectats per la intensa fumera.
0: Al llarg de la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi, que és molt a prop del municipi de Fons, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
3: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris, que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
1: Notícies en xarxa.
0: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que s'ha sacsejat Veneçuela aquesta setmana. També s'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
3: Els danys humans i materials són incalculables dos dies després dels potents sismes. Les pitjors destrosses són al litoral del país, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pintó, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
4: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
3: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
7: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
3: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i amb 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat avui amb un minut de silenci. L'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
8: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
3: El consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
0: I una última hora en referència a aquest doble terratrèmol, perquè s'eleva gairebé 600, un total de 589, el nombre de persones mortes per aquests dos sismes, i el nombre de ferits ja s'acosta als 3.000.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornem a Catalunya. Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen un de cada tres casos registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia també dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
10: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
9: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
0: No deixem les discriminacions ni l'àmbit social, perquè a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor d'un edifici del carrer de Marina, del qual la família era inquilina des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a l'ús turístic.
3: El desnonament s'ha dut a terme malgrat la pressió del sindicat de llogateres, que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda al Congrés del decret de moratòria antidesnonaments amb els vots de Junts, Partit Popular i Vox. Ho ha explicat a la xarxa la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo.
11: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020. L'han aixecat de cop i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema. El tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
0: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve, del juliol. Serà una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes, que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions d'alt risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-les servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Corones és el portaveu d'Esquerra.
13: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
12: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
14: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
15: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots tinguéssim, o vostè hagués permès la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser a disposició.
12: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
0: Encara a Barcelona hi ha una setmana per al Grand Départ. El Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa entre Tarragona i la capital i dilluns 6 amb la que va entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a la mateixa ciutat de Barcelona i la presentació dels equips just el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies. Judit Vallès, bon dia.
16: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
17: Tindrem un Procicat que estarà activat sempre alerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les 3 etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
16: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
0: Són 3:45 i, Judit, seguim amb tu perquè les obres d'ampliació de l'estació de Sants obligaran a tancar durant 2 anys els accessos des de la plaça dels Països Catalans, que reobrirà, per cert, a final d'any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació barcelonina. Un cop acabin les obres, l'estació triplicarà l'espai per l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies.
16: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins, l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de Rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya, a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
1: Notícies en xarxa.
0: Seguim amb més qüestions de la jornada. Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu els propers 15 anys. Així ho detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya 2025-2040 que han presentat a Lleida aquest matí els consellers Òscar Ordeig i Albert Dalmau. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
18: Dels 3.000 milions d'euros, prop de la meitat es destinaran a modernitzar regadius de Ponent, amb les partides destacades de 1.000 milions d'euros al projecte de modernització del canal d'Urgell i 30 milions anuals fins al 2040 per al canal Segarra-Garrigues. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que la necessitat de modernitzar les finques agrícoles veu en part pel creixement de la producció d'aliments que caldrà tirar endavant en un futur i tocarà fer-ho de forma més sostenible i eficient. Així ho deia el conseller.
19: Cal produir més amb menys. D'aquí al 2050 s'hauran de produir un 60% més d'aliments al món. En 25 anys, un 60% d'aliments més del món i s'haurà de fer amb menys energia, amb menys recursos i, a més, hi haurà més competència.
18: Per la SAP, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha afirmat que el sector agroalimentari és un sector fonamental de l'economia catalana i que, per aquest motiu, la inversió de 3.000 milions d'euros s'ha tirat endavant per recuperar el temps perdut en aquesta matèria. A més de modernitzar els sistemes de reg, el nou pla també estipula que els nous projectes incorporin instal·lacions fotovoltaiques per tal de reduir els costos energètics.
0: Del Segrià al Berguedà, allà el Consell Comarcal i els ajuntaments de Cercs i Bagà posaran en marxa aquest estiu una patrulla de guardes rurals per vigilar els trams del riu Llobregat més massificats. A Cercs patrullaran per la zona del pont de Pedret, a tot el perímetre i també a tot el perímetre de la Baells. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
20: El Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments de Cercs i Bagà finançaran conjuntament una nova patrulla de guardes rurals que es suma a la ja existent a la Riera de Merlès des de fa 4 anys, amb molt bons resultats. L'objectiu és reduir els actes incívics, prevenir incendis forestals i garantir la lliure circulació de veïns i vehicles d'emergència. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
21: I hem pretès que siguin dos serveis independents. Tenim una molt bona experiència a la zona de la Riera de Merlès i no volíem que fer un contracte que pogués distorsionar aquest bon funcionament, pogués tenir afectacions. Per tant, el que hem volgut és que aquest nou contracte mantingui o fins i tot incrementi l'eficiència que ha tingut en aquests darrers anys i que aquesta mateixa eficiència es mantingui o s'incrementi a la zona de Merlès i s'extrapoli a la nova zona.
20: Els guardes rurals van començar a patrullar el dia 24 de juny i ho faran tot l'estiu fins al dia 1 de setembre.
0: I anem ara fins al Tarragonès. A Altafulla, la policia local ha incorporat 2 cotxes patrulla nous que són més eficients, potents i estan més ben equipats per atendre les necessitats del servei. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
22: Tenen 180 cavalls i compten amb tecnologia híbrida, la qual cosa han millorat l'eficiència energètica. Així mateix són més amples en el seu interior i un d'ells incorpora una mampara pel trasllat de detinguts. En parla el sotsinspector cap de la policia local d'Altafulla, Jordi Gil.
23: Altafulla és un municipi que té problemes a la part del barri marítim, quan plou, sobretot a l'hivern, i el que hem fet és adquirir aquests cotxes que són SUV i són més alts que els anteriors que teníem.
22: Actualment, el cos de la policia local de la vila està dotat amb 3 vehicles turismes logotipats, un de paisà i 4 motocicletes. Els usa una plantilla de 24 agents en total, més els 3 reforços de l'estiu.
0: I repassem altres notícies d'avui. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur.
3: Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit.
0: I més d'un miler de persones signen una petició per demanar la revisió de l'examen de matemàtiques de la selectivitat.
3: La prova ha obtingut una nota mitjana de 4,18, la més baixa en com a mínim una dècada, i gairebé 2 punts per sota de l'any passat. La petició assegura que no es vol qüestionar el temari que s'ensenya, sinó el disseny de l'examen, que va resultar excessivament exigent per al temps concedit.
0: Entrem en matèria cultural. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les 3 xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins a dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
2: Bon dia. Els éssers humans han anat adaptant l'entorn de les societats a cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architectures for a Planet in Transition explora 6 línies temàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals.
0: Seguim amb música, perquè Kiko Veneno, aquí estem escoltant, però també Roger Mas o Pastora són alguns dels noms més destacats del cartell del Festival NEC, enmig d'estiu a Calella. Arrenca avui i s'allargarà fins al 31 d'agost. Enguany, una edició molt especial, que és la que commemora els 15 anys de trajectòria de la cita. Ràdio Calella, Jordi Terme.
4: La programació musical s'estrena aquesta nit amb l'actuació de Coco Jean en The Tonics, considerada una de les veus més explosives del soul i el ritme en blues europeu. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Calella, Josep Grima, assegura que aquesta 15a edició evidencia la consolidació d'un festival que s'ha convertit en una de les cites culturals de referència de l'estiu calellenc i del país.
5: Cohesió entre el públic es genera molt pocs festivals. I és molt xulo perquè tu vas a un festival i veus algú que no el tornes a veure perquè hi han moltíssimes persones. Hi han 5, 6.000, 7.000, 10.000 persones, no? I justament el NEC és aquell concepte que tu estàs amb algú, de cop i volta aquest algú se t'asseu a la taula i després us trobeu un altre cop al concert, us torneu a veure, acabeu fent una copa de cava en allà. Bueno, és aquesta essència, jo diria que una mica la calellenca, no?
4: Per celebrar aquesta efemèride, la jornada inaugural estarà marcada per un ambient festiu en què no hi faltaran les espelmes. La vetllada comptarà també amb la participació dels udols de foc, xanqueres i altres sorpreses preparades per l'ocasió.
0: Amb música arribem als esports. Avui amb Jordi Cochran a l'estudi. Molt bon dia, Jordi. El Barça de futbol sala és el nou campió de Lliga.
6: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar de pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se 1-4 a favor en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la 8a en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Didac Plana.
24: S'ha patit molt. Al final, totes les finals són duríssimes, no? Jo crec que ha sigut un espectacle cada partit i avui, com no, també, no? És veritat que cometem errors, però després fem coses increïbles, no? I jo crec que aquest esperit, aquestes ganes, és el que ens ha permès aquest any, doncs, acabar guanyant aquesta lliga que venim perseguint ja des de fa 2 anys.
6: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera etapa, en la seva primera temporada a la banqueta.
24: Contento, feliz y nada, ahora a celebrarlo por todo lo alto porque llevamos desde el 4 de agosto muchos meses de muchísimo trabajo, de muchísima presión. Al final la presión se la tiene que poner uno mismo porque con estos jugadores es muy difícil tener presión, sabes que siempre te van a responder, pero el que es muy culé, como yo, sufre mucho. Y ahora necesito descansar, desconectar, porque la temporada que viene quiero que sea mejor.
6: En bàsquet, Cameron Hunt ha pagat la seva clàusula de rescisió i no continuarà el Joventut de Badalona. L'escort nord-americà ha fitxat per l'Unicaja. El base badaloní Ferran Bassas ha renovat amb el Manresa fins al 2028 i l'alè basc de Lleida, Miquel Sanz, ha ampliat contracte amb el Lleida Tans també fins al 2028. En futbol, el Girona ha anunciat les sortides de Rubén Blanco i també de Juan Carlos, els dos porters. També ha confirmat dos amistosos contra l'Olot el 22 de juliol al camp del conjunt olotí i el 29 de juliol que rebrà el Castellà a la ciutat esportiva del conjunt gironí. També un amistós entre catalans confirmats és el duel entre l'Espanyol i el Sabadell el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Níjar. I en waterpolo femení, el Sabadell ha fitxat a Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu, una de les millors porteres del món. Hem parat amb ella en el programa de l'enjoc d'aquest divendres.
7: Em moc molt per projectes, ja no és tant, o sigui, no és interès econòmic ni res d'això, sinó el projecte en si. I el Sabadell, bueno, l'Enric Arnella, no, en aquest cas, venia un projecte molt xulo, de créixer des del treball i no des del talent. Sí que és veritat, no?, que el Sabadell, pues, té moltes facilitats.
6: Pel que fa a l'handbol, aquest matí s'ha sortejat la fase de grups de la Champions. A la temporada vinent, el Barça, que és l'actual campió, ha quedat emparellat amb el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Arhus danès. Enguany, la màxima competició continental ha canviat el format, en què s'ha augmentat de 16 a 24 equips i hi haurà dues fases abans dels quarts de final. I acabem amb dos apunts. En bàsquet, recordem, aquest diumenge juga Catalunya contra Gran Bretanya al Nou Congost a partir d'un quart de 12 del migdia aquest diumenge. I en futbol sala tenim nou entrenador català a la primera divisió, Gerard Pusó, que entrarà al Peníscola.
0: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Son las 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Els bombers aixequen el confinament de Sant Fost de Camp Centelles, Martorelles, Santa Maria, Martorelles i Tiana per la bona evolució de l'incendi que s'ha aclarat entre Tiana i Montgat. El foc ha provocat, ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Això sí, de moment es manté el confinament de la urbanització Colònia Bosch i l'Albert La Conreria. Els bombers preveuen estabilitzar aquest incendi en molt poca estona. I 4 víctimes mortals espanyoles i un centenar de desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.300 ferits. Són xifres provisionals perquè hi ha un nombre malauradament indeterminat de persones colgades encara sota la runa. La Generalitat enviarà avui mateix 15 bombers especialitzats en estructures col·lapsades a Veneçuela, ho ha anunciat avui el president Salvador Illa, que també ha ofert un segon equip de 10 forenses especialitzats en la identificació de cadàvers per ajudar les tasques d'urgència entre les runes. També es reunirà, dit aquesta tarda, amb entitats veneçolanes a primera hora per parlar de com està evolucionant la situació.
3: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Venezuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
2: Avui que hem sabut que creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones, ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que va arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats també d'aquestes persones per l'accés a l'habitatge. Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu en els propers 15 anys. Així ho detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya fins al 2040, que han presentat avui a Lleida els consellers d'Agricultura Òscar Ordeig i de la presidència Albert Dalmau. I us parlem d'una campanya turística de la Generalitat que projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Compta amb un punt de vista d'una vintena de referents catalans en àmbit com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda.
1: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: arriba 10. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 589 morts, 2.980 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota les runes. És el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres a Veneçuela. S'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar que estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela. Des de Caracas, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni avui a la xarxa.
3: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
2: I Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Illa ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat.
4: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb involució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
2: La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'espai Joan Moreira durant l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de l'actual equip municipal. L'exalcaldessa Meritxell Roger nega qualsevol irregularitat, defensa que tots els expedients es van tramitar correctament i atribueix la denúncia a una estratègia política. I Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a una borsa amb el compromís d'obtenir-lo en el futur. Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir les vacants i les baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se en un requisit. I el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga. Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia per una pròrroga a 4-6 en el quart partit de la final.

0: Son las 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal de Tiana, que ha obligat a confinar 4 municipis. Han treballat amb 37 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris, amb un total de 136 efectius. Segons les dades del cos d'agents rurals, l'incendi forestal ha afectat una superfície aproximada de 42 hectàrees de massa forestal dins del terme municipal de Tiana, afectant íntegrament l'espai d'interès natural de la conreria. Actualment continuen treballant en aquest incendi, però desescalaran progressivament, ja que bona part del país continua amb un risc molt alt d'incendi aquesta tarda. A hores d'ara, la principal hipòtesi de la investigació apunta cap a una possible intencionalitat. De fet, hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo. I el govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposarà doblar les quantitats que l'Estat aporta a cada persona per la dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions. La coordinadora de residències 5+1 creu que estem lluny encara de solucionar el dèficit del que es destina a la dependència. Ho ha dit a la xarxa la coordinadora i portaveu Maria José Carcelén.
3: Espanya destina aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de 1,6. Hi ha països que arriben gairebé al 4. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la finançació per reduir la seva aportació.
2: El Berguedà compta des d'aquest estiu amb una nova patrulla de guardes rurals que se suma a la que vigila la Riera de Merlès des de fa 4 anys. S'encarreguen de cuidar tot Pedret, tot l'embassament de la Baells i les capçaleres de Bastareny a Bagà. El nou servei es complementarà amb informadors i es coordinarà amb els agents rurals i els Mossos. El cost de tot plegat és 38.000 euros i volen reduir els actes incívics i prevenir els incendis. I a Altafulla, al Tarragonès, la policia local ha incorporat 2 cotxes patrulla més eficients, potents i equipats per entendre les necessitats del servei. Actualment el cos d'Altafulla està dotat amb 3 vehicles, turismes logotipats, un de paisà i 4 motocicletes a més de 24 agents. I els castellers de Barcelona han alçat ahir dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.000 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana.
4: Soy mujer, soy madre. No puedo tener hijos, escribo. No puedo tener hijos, soy madre. Escribo, soy mujer. Soy madre. No puedo tener hijos. Escribo. Soy mujer. Me gusta ver a los gorriones descansar sobre los cables de alta tensión frente a mi despacho en las afueras de Madrid. Se distribuyen sobre la línea negra equidistantes, como las notas de un pentagrama en el cielo. Hace poco me enteré por casualidad de que los pájaros se colocan así porque esa es su forma de estar juntos. Existe una distancia mínima intraespecie que no les permite estar más cerca de un individuo de lo que se aproximan sobre el cable. Por eso guardan siempre distancias regulares de separación. A veces, cuando uno de ellos se harta de estar tan cerca del resto, sale volando. Eso es ser pájaro. Yo no soy pájaro, soy una mujer. Y algunas tardes intento adivinar, justo antes de disolverme en el atasco que me llevará a casa, cuál es la distancia mínima que debería mantener respecto de otros individuos de mi especie. Algunos días, como hoy, me pregunto si existe para mí siquiera una distancia. Pero la verdad es que, desde que soy madre, las referencias han saltado por los aires. De hecho, todo ha saltado por los aires. Todo menos yo. Porque a diferencia de los pájaros, yo no puedo volar. Así es como la periodista y escritora Nuria Lavari comienza su novela La mejor madre del mundo. En ella, Lavari explora la maternidad contemporánea, la que se supone sin tapujos y que, sin embargo, sigue abrazando mitos y modas, juicios y miedos. El sexo, el cuerpo, el trabajo, las diferencias entre hombres y mujeres y lo más primitivo del deseo de ser madre convergen en una novela que disecciona la maternidad, incluidas sus propias contradicciones. Nuria Lavari no se calla nada. Cargada de ironía, su novela también consigue hacernos reír. Y ver la maternidad así, desde la verdad y desde la risa, llamando a las cosas por su nombre, es una gran manera de romper mitos y de sentirnos menos solas en esa individualidad que también es ser madre.

0: de 10. Són les 6.
1: Estàs...
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Ministeri d'Exteriors ha elevat a 106 el nombre d'espanyols desapareguts a causa del terratrèmol a Veneçuela i ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes i que són una prioritat absoluta dels equips de rescat que s'han desplaçat a la zona afectada amb un avió de l'exèrcit. El Ministeri assegura que la xifra d'espanyols morts es manté en 4. També recorda als espanyols que es troben a Veneçuela que contactin amb els serveis d'emergència consular. El darrer balanç apunta en total a 589 morts i 2.980 ferits, a més d'un nombre indeterminat de persones que poden estar colgades sota les runes. 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades participaran en el rescat de persones atrapades a la runa després del sisme. Un dels bombers de l'expedició ha especificat les tasques que hi faran.
4: Cos de bombers, estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar doncs, els veneçolans doncs, en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
3: I els bombers han controlat l'incendi forestal de Tiana, que ha obligat a confinar aquest matí 4 municipis. En total, segons dades dels cos dels agents rurals, ha afectat una superfície aproximada de 48 hectàrees de massa forestal dins del terme municipal de Tiana, afectant íntegrament l'espai d'interès natural de la conreria. Els bombers hi continuen amb un mitjà aeri i una trentena de dotacions per revisar i remullar la zona afectada. S'aixeca el confinament de 3 urbanitzacions que encara estava vigent, però es manté el tall de la B500. Els Mossos han detingut un home amb qui els veïns han assenyalat com a presumpte autor del foc. I detingut un home que ha ferit la seva mare i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges aquest matí. Els fets han passat a primera hora. L'home, que pateix un trastorn mental, ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. I més d'un miler de persones signen una petició per demanar la revisió de l'examen de matemàtiques de la selectivitat. La prova ha obtingut una mitjana de 4,18, la més baixa, com a mínim, en una dècada, i gairebé 2 punts per sota de la de l'any passat. La petició assegura que no es vol qüestionar el temari que ensenya, sinó el disseny de l'examen. I l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes explica 12 investigacions inèdites de les 3 xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic.
5: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
6: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i ja a punt per compartir un nou estiu, el del 2026. I com que ja pràcticament hi som, doncs què millor que començar escoltant una de les històries que formaran part de la banda sonora d'aquest estiu del 2026. Estem parlant de Joan Dausà i Mama Duixa, el Sant Feliuenc. Joan Dausà va fer aquesta cançó que escoltarem per la seva filla petita, la Julieta. La cançó es diu Papi, posa-la al disc. I el barceloní Mama Duixa s'hi suma a l'aventura i, per tant, doncs és la primera història que ens arriba en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Joan Dausà i Mama Duixa amb Papi, posa-la al disc.

0: Valentina, porta'l ukelele.
1: Papi, posa'l al disc. Aquesta és la nova història de Joan Dausà que comparteix amb Mama Duixa, una de les novetats que ha obert precisament aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, fem un viatge per altres indrets on també s'escolten històries noves com aquesta de la Gia Ford. Ella és una cantautora anglesa i l'escoltarem amb el tema At Least For Now.

És la veu de Gia Ford, la seva nova cançó d'aquesta cantautora anglesa es diu At Least For Now, una de les novetats interessants d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya. Des del Prat de Llobregat arriba ara mateix Alfred García, una cançó que està dedicada als qui sempre hi són quan més els necessites. La cançó es diu Vine'm a buscar i així sona. Vine'm a buscar.

Vine'm a buscar, aquesta és la nova cançó d'Alfred García, la seva nova història que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Fem un viatge llarg, anem fins a Corea del Sud per escoltar els BTS. La banda sud-coreana arriba de nou amb noves cançons i noves propostes. Aquesta és l'última, es diu Come Over.

Aquarella és aquesta la seva nova història, si ho puc evitar, amb la participació de la barcelonina Dàlia, actriu de doblatge, guionista i també cantant. Si ho puc evitar. Seguim endavant amb més duets. Ara mateix anem fins a Suècia per escoltar la cantant sueca Top Lu i la col·laboració de Stromae, el cantant, compositor i productor belga. Junts ens porten aquesta, De Fleurs par Stromae.

Una altra novetat de la setmana és el més nou de Top Lou, aquesta cantant sueca, amb la col·laboració del cantant, compositor i productor belga Stromae. La cançó es diu Des Fleurs pour Stromae. Seguim endavant, compartint històries i aterrant de nou a Catalunya, ara mateix amb Arnau Ballbé. Ell és bateria de Manel, barceloní, i el seu debut en solitari el fa amb aquesta peça musical que escoltarem ara mateix. Es diu Mentre el monstre, la nova i primera història d'Arnau Ballbé.

El bateria de Manel en solitari així ens ha acompanyat mentre el monstre, la seva primera història musical. Arnau Ballbé és una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana. Fem un viatge de nou cap a Anglaterra per escoltar Miles Stephens, nova cançó, aquesta, Earn It.

0: estimar-se a un mateix per estimar els altres. Estimar-se és deixar anar.
1: Així sonen Clams. És una banda de pop-rock eclèctica i inclusiva amb la participació d'un grup de coristes, de persones en situació de discapacitat intel·lectual que hi aporten una energia única. Són de Barcelona i així ens han acompanyat en aquestes estrenes. Ara toca tu és una de les cançons de Clams que formaran part del disc Punts de Fuga que sortirà properament. Seguim a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis, envoltats com sempre de música, d'històries d'aquí i d'allà, i ara mateix anem a fer un viatge cap a Nord-Amèrica per escoltar Debbie Dawson. La cançó més nova d'ella és aquesta, Cold Aids.

La veu, la música i el so de Debbie Dawson, aquesta cantant i compositora nord-americana, amb la seva nova cançó sota el braç, Cold AIDS. Així ens ha acompanyat en aquestes estrenes, com també ens acompanyarà ara mateix Diana Moore, l'alter ego de Mireia Morera, actriu i cantant barcelonina, amb la seva nova cançó, Moviment Tabú.

Movimenta Bu, aquesta és la nova cançó de Diana Moore, l'alter ego de Mireia Morera, aquesta actriu i cantant barcelonina, amb la seva nova cançó que hem escoltat en aquestes estrenes. Es diu Jihad, és britànic però establert a Nord-Amèrica. Ara l'escoltem. La seva nova proposta sona així. Es diu Memories.

El cantant i compositor G. Hart, el britànic establert a Nord-Amèrica amb la seva nova cançó, es diu Memories, una altra novetat de la setmana. Tornem a Catalunya. És un dels nous grups de moda del panorama musical català. És una banda nascuda a Sant Vicenç dels Horts i la seva música sona fresca i jove. Es diuen Les Montses i amb la participació de Sandra Tangerina ens porten aquest Premium.

Aquesta és una de les cançons noves de les Montses, un dels grups, com us deia, de moda del panorama musical català, i amb la col·laboració de Sandra Tangerina ens han arribat junts per aquesta cançó que es diu Premium. Anem fins a Austràlia per escoltar el més nou de Keith Urban. Es diu Still Away.

Steal Away, aquesta és una de les cançons incloses en el disc Flow State, el més nou de Keith Urban, aquest cantant, compositor i guitarrista australià que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes que ja arriba a la part final. Acabarem avui amb Mosaic. Arriba des de Sant Cugat del Vallès, es diu Gerard Berenguer, però evidentment es fa dir Mosaic, i amb la cançó més nova d'ell acabarem aquest estrenes. Es diu T'he somiat. Així doncs, posem el punt i final a aquest estrenes d'aquesta setmana. La setmana que ve farem una pausa, però tornarem la següent per compartir més històries musicals i molt més ritme i molta més música nova per escoltar junts. T'he somiat amb Mosaic. Posa el punt i final a aquest estrenes. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Cardedeu. Són les 7.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Catalunya es bolca en l'ajuda humanitària cap a Veneçuela, on les xifres oficials parlen ja de 589 morts i quasi 3.000 ferits. Jordi Fortià.
3: D'aquests, 4 de les víctimes mortals són espanyoles, una d'elles la directora de l'oficina de Canàries. 106 estan desapareguts i com a mínim 14 més estan sota les runes. Des de Catalunya, el president Salvador Illa ha anunciat l'enviament de 15 bombers especialitzats en rescat.
4: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Venezuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats venezolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
1: Controlat aquesta tarda l'incendi de Tiana, pel qual hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo.
3: Segons agents rurals, hi ha 48 hectàrees de massa forestal afectades. A aquesta hora ja no hi ha cap població confinada.
1: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
3: Ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral. Albert Carrasco és coordinador de l'informe.
5: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
1: Una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura.
3: Sent la nostra cultura, viu Catalunya, compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans d'àmbits com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música,

0: La Meritxell Roger ha assegurat que desconeix la investigació i ha negat qualsevol irregularitat.
1: És evident que esta denúncia respon a una utilització político-partidista de la justícia per part del senyor Jordán i la senyora Lleixà en una clara finalitat electoral. Estic segura que tota la tramitació dels diferents expedients es va fer correctament.
0: El Ministeri Públic ha demanat a l'Ajuntament els expedients de contractació i informació sobre altres treballs adjudicats al mateix contractista. L'espai Joan Moreira va tancar les portes l'abril de 2025 després que l'actual govern detectés deficiències en matèria de seguretat, accessibilitat i eficiència energètica.
2: Una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans d'àmbits com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda. David Navarro.
3: La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix al resident.
4: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força identitat, no?, d'un poble. I per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
3: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'Espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat en la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecte Benedetta Tallabue.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. Finalment es jugarà el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina. Diumenge el Vilafranca i el Manlleu s'enfrontaran en el partit decisiu que dictaminarà qui pujarà a l'elit de l'hoquei estatal. En l'anada, disputada el 30 de maig, els de l'Alt Penedès van guanyar per 2-3. Després d'aquest primer partit, el Tribunal Administratiu de l'Esport va decretar la suspensió cautelar del play-off i no ha estat fins aquesta mateixa tarda que s'ha resolt l'expedient per part del Tribunal i s'ha sabut que es disputarà el duel. Diumenge, a 1:15 del migdia i en directe per la xarxa Més i les televisions locals, se sabrà quin és l'últim equip que puja a l'hoquei Lliga Masculina. Precisament, el campió d'aquesta competició, l'Igualada, encara està de ressaca després de celebrar el títol aconseguit dimarts i passejar-lo per la capital de l'Anoia ahir. Un títol històric, tal com va assegurar l'arlequinat Marc Carol.
3: Mai, és massa gros, és molt més gros del que hagués pogut imaginar quan vaig començar. Moltes gràcies per ser aquí, per estar cada dia amb nosaltres. Que la plaça estigui plena i que nosaltres estiguem aquí dalt és també, bo, sobretot gràcies a vosaltres. Tenim un grup increïble i que estem molt contents.
2: En bàsquet, divendres de moviments a la Lliga ACB. Cameron Hahn ha fet ús de la seva clàusula de sortida, no continuarà jugant amb el Joventut i ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga. Ferran Bassas ha renovat amb el Kitsanàs Manresa fins al 2028 i Miquel Sanz també continuarà jugant amb el Força Lleida fins al 28. Escoltem el director esportiu del Club del Segrià, Joaquín Prado.
4: Un jugador que ya nos ha dado un gran rendimiento en esta temporada y media que lleva con nosotros y que creemos que está en absoluta evolución, que sigue mejorando en su juego, que ya tiene experiencia en la categoría y en nuestro equipo y que creemos que nos da y nos va a seguir dando muchas cosas tanto dentro como fuera de la pista.
2: Encara en bàsquet, aquest diumenge, la selecció catalana masculina jugarà contra la Gran Bretanya. Ho farà el nou Congost de Manresa, 12:15 del migdia. En futbol, aquesta matinada, la selecció espanyola, amb 9 catalans a l'equip, jugarà el tercer i últim partit de la fase de grups contra l'Uruguai. En cas de puntuar, els de Luis de la Fuente tancarien la primera ronda com a líders del seu grup. En ciclisme, demà es disputa el Campionat d'Espanya de ruta, una prova que no correrà Paula Blasi, que va patir una caiguda entrenant ara fa uns dies. Aquesta situació l'ha fet no prendre sortida en aquesta prova. Per la seva banda, Mireia Benito va tornar a guanyar el Campionat d'Espanya de contrarrellotge per quarta temporada consecutiva.
5: Cada any és diferent, no? Cada any és especial, i sí que este any quizás no venia con la confianza que había venido otros años, no? Por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces, bueno, no voy a negar que he pasado nervios y estoy muy emocionada porque al final, pues quizás aquí se ve un resultado, pero lo que hay detrás es muchísimo más grande.
2: Per acabar, un parell de punts, perquè diumenge a la xarxa Més es podran seguir les finals

0: la categoria júnior de la Granollers Cup, un dels torneigs d'handbol base més importants d'Europa. A la una la final femenina i a les dues la masculina. I a partir de les 4 de la tarda, també per la plataforma, es disputarà el Campionat de Catalunya de Lliure Júnior i Sènior de Patinatge Artístic a Torredembarra. Una competició que reunirà alguns dels millors patinadors i patinadores del món, com Héctor Díaz, Arnau Pérez o Cira Vella.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Catalunya es bolca en l'ajuda humanitària cap a Veneçuela, on les xifres parlen de 920 morts i quasi 3.000 ferits. Jordi Fortià.
2: D'aquests, 5 de les víctimes mortals són espanyoles. Una d'elles, la directora de l'oficina de Canàries. 119 estan desapareguts i com a mínim 14 més estan sota les runes. Des de Catalunya, el president Salvador Illa ha anunciat l'enviament de 15 bombers especialitzats en rescat.
3: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes d'estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
0: Controlat aquesta tarda l'incendi de Tiana, pel qual hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo.
2: Segons agents rurals, hi ha 48 hectàrees de massa forestal afectades. A aquesta hora ja no hi ha cap població confinada.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Mormuz.
4: Segons han explicat els bombers, la marinada ha empès les flames cap al flanc dret, però els camps de vinyes de la zona han contribuït a frenar la propagació del foc i ha facilitat les tasques d'extinció. Així ho explicava Pep Colàs, cap d'intervenció de bombers.
5: Cremava amb molta intensitat i empès per la marinada, una marinada que s'ha reforçat després i que ha impactat en el flanc dret contra unes vinyes que s'han ajudat moltíssim.
0: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
2: Ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral. Albert Carrasco és coordinador de l'informe.
6: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
0: Una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura.
2: Sent la nostra cultura, viu Catalunya, compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans d'àmbits com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda. Arantxa Calvero és la directora general de l'Agència Catalana de Turisme.
7: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força identitat, no?, d'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
0: I en esport, Joel Gomis aquest diumenge es disputarà el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei lliga masculina.
8: Després d'unes setmanes d'incertesa, avui s'ha confirmat que es disputarà aquest partit que enfrontarà el Vilafranca amb el Manlleu. En l'anada, disputada el 30 de maig, ara fa un mes, els de l'Alt Penedès van guanyar per 2-3.
9: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, a plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. La calor intensa no s'ha quedat avui frenada precisament. Una altra vegada hem passat dels 35 graus a moltes comarques i ens hem apropat als 40 graus de màxim en alguns indrets de l'Empordà, de la Garrotxa, també del Gironès, del Pla de l'Estany i, per una altra banda, el Pla de Lleida. Moltes temperatures passen dels 32-34 graus, per tant, una calor molt i molt intensa. Els núvols molt escassos, per tant, molta capacitat per escalfar-se l'ambient. Hem vist aquesta matinada, demà dissabte al matí, alguns núvols a l'Ebre, molt poc importants, i una nit enganxosa i xafogosa. Gran part del dissabte tampoc tindrem núvols. A últimes hores del dia, alguns entraran per Ponent, amb alguna gotellada o tronada seca, la nit de dissabte, diumenge, i el diumenge encara farà més calor. Tornarem a passar dels 40 graus al Segrià, però diumenge a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i algunes fins i tot també a Ponent, a darrera hora del dia. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: En aquesta xarxa viària, per exemple, aquestes obres a l'AP2, 4, 5 quilòmetres de lentitud, d'aturades, com et deia, a l'autopista AP2, entre la zona de l'Espluga de Francolí i Montblanc, en aquesta direcció, en sentit Barcelona, i per obres. Pel que fa a l'autopista AP7, aquí hi ha uns 8 quilòmetres de lentitud i d'aturades encara ara, entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, i el tram sud de la P7, també amb trams d'aturada, sobretot entre Castellví de Rosanes, Gelida, arribant a Sant Sadurní d'Anoia. Aquesta és la zona més complicada de la P7 en sentit sud, en sentit Tarragona. També continuem parlant d'aquesta autopista al Maresme, continua molt plena, la veritat, amb aquests 10 quilòmetres ben bons de lentitud, aturades entre Premià, Mataró, a la zona de Mataró, en sentit nord, en sentit Girona, i les vies ens porten cap a la costa. També es comencen a carregar, per exemple, a Tarragona, en el 340, al Vendrell, un parell de quilòmetres d'aturada sentit Tarragona, o a Girona, C65, a Llagostera, també 2 quilòmetres de retenció, ens anant cap a Palamós. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Catalunya es bolca en l'ajuda humanitària cap a Veneçuela, on les xifres oficials parlen ja de 920 morts i més de 3.000 ferits. D'aquests, 5 de les víctimes mortals són espanyoles. Una d'elles, la directora de l'oficina de Canàries. 119 estan desapareguts i com a mínim 14 més estan sota les runes.
4: Això ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors, que manté com a prioritat el rescat de víctimes. De fet, el primer avió amb els primers rescatistes de la UME i de la Comunitat de Madrid ja ha aterrat aquest migdia al país, una ajuda a la que se li ha de sumar l'anunciada avui pel president Salvador Illa amb 15 bombers especialitzats en infraestructures enfonsades. El president també ha explicat que ha ofert a Veneçuela un equip de 10 forenses especialitzats en la identificació de cadàvers per ajudar en les tasques d'urgència entre la runa que ha deixat els terratrèmols.
0: I aquesta tarda Salvador Illa s'ha reunit al Palau de la Generalitat amb associacions de veneçolans a Catalunya per traslladar-los el seu suport. Entitats com Asocavent ja estan coordinant l'ajuda humanitària. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Una reunió que ha estat breu, on el president Illa i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha mostrat el pèsam i el recolzament a les entitats veneçolanes. Illa ha transmès la clara voluntat de treballar plegats i d'oferir tota aquella ajuda necessària. En aquests moments caldrà esperar saber què es necessita més pel que fa a material, productes bàsics, aliments, que se'ls hi comunicarà des del govern veneçolà. Amb l'atenció posada a la infància, especialment vulnerable en aquest moments, des de les entitats han valorat molt positivament l'actuació i la resposta del govern català. Laura Rojas, membre del Consell de Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
5: Amb la voluntat de concentrar l'ajuda humanitària, les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han format la plataforma de coordinació SOS Venezuela Barcelona.
0: Gràcies, Clàudia. Ho dèiem ara, més de 24 hores després dels greus terratrèmols, tots els esforços es concentren encara en recuperar gent sota la runa. Per fer-ho, tant el govern espanyol com el català hi han enviat efectius especialitzats. Maite Polo.
7: Els danys humans i materials són incalculables dos dies després dels potents sismes i les pitjors destrosses són al litoral, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
8: Mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también. Ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
7: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
9: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant.
7: Un dels bombers de l'expedició ha especificat quines tasques faran.
10: Cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
7: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat amb un minut de silenci i l'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
11: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
7: El consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I l'altre titular de la jornada ha controlat aquesta tarda l'incendi de Tiana, pel qual hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo. Segons agents rurals, hi ha 48 hectàrees de massa forestal afectades. A aquesta hora ja no hi ha cap població confinada. Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Mormuz.
12: Els bombers han donat per estabilitzat el foc a primera hora de la tarda, cap a les 4, després d'encerclar pràcticament tot el perímetre amb línies d'aigua. Passades les 5, ja s'ha considerat que estava controlat, tot i que els bombers continuaran treballant-hi tota la nit per evitar que les flames revifin. L'incendi ha començat a cremar una zona de barrancs i ha avançat fins a la caena de la serralada de Marina, generant un pirocúmul, una gran columna de fum visible des de Badalona, Barcelona i bona part del Barcelonès Nord. Segons han explicat els bombers, la marinada ha empès les flames cap al flanc dret, però els camps de vinyes de la zona han contribuït a frenar la propagació del foc i ha facilitat les tasques d'extinció. Això ho explicava Pep Colàs, cap d'intervenció de bombers.
13: Cremava amb molta intensitat i empès per la marinada. Una marinada que s'ha reforçat després i que ha impactat en el flanc dret contra unes vinyes que ens han ajudat moltíssim.
12: Segons els agents rurals, la principal hipòtesi de la investigació de la causa apunta cap a una possible intencionalitat en l'origen de l'incendi. De fet, els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte responsable.
0: Gràcies, Dani. I a Tàrrega, a l'Urgell, hi ha hagut un incendi de vegetació agrícola que ha afectat camps sense segar i rostolls localitzat a la zona dels Plans.
4: Mentre ho han aconsellat els bombers, ha estat confinat Santa Maria de Montmagastrell, un poble agregat a Tàrrega. L'incendi està perimetrat però no estabilitzat, ja que encara hi ha represes interiors. L'origen del foc, que ha afectat prop de 40 hectàrees, estaria relacionat amb una màquina segadora.
0: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen un de cada tres casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell.
14: La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
15: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement nou accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
14: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
0: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari de juliol una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bebé.
16: Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions d'alt risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-la servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Corones és el portaveu d'Esquerra.
17: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
16: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
18: Els demanem que quan portem de nou aprovació al reglament, tots els que hi s'omplen la boca donant suport la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
19: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, vostè hagués permès, diguem, la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser.
16: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
0: I el Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a Barcelona i dilluns 6 entre Granollers i Els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 de juliol també tallaran el trànsit per dins la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies. Judit Vallès.
20: La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
21: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les 3 etapes, una implicació de 61 municipis i 11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
20: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
0: En successos, detingut un home que ha ferit la seva mare amb un ganivet i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges.
4: Els fets han passat aquest matí. L'home, que pateix un trastorn mental, ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. Fins que ha estat detingut, ha calgut tancar la platja.
3: Notícies en xarxa.
0: I en territori, l'entitat ecologista ADENC ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'aprovació definitiva de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines, zona codinenca, Laia de Déu.
22: Tot i que els ecologistes reconeixen que cal treure el trànsit passant del mig de Sant Feliu, consideren que el projecte actual és il·legal i perillós per l'entorn. Toni Altaió, membre de l'ADENC, detalla els principals motius.
23: Un és que hi ha unes irregularitats des del punt de vista de tramitació que nosaltres pensem que són greus. L'altre motiu principal és que la variant té una afectació significativa en el que és el corredor, la connexió biològica entre els espais naturals protegits de Cingles de Bertí de Gallifa i més enllà entre Sant Llorenç del Munt i el Montseny.
22: A banda de l'impacte ambiental sobre el corredor biològic que connecta el Montseny i Sant Llorenç del Munt, l'entitat acusa la Generalitat de fragmentar expressament els expedients de la C-59 per evitar una avaluació ambiental conjunta. Després de gairebé 20 anys de tràmits i retards, des de l'ADEM lamenten haver hagut d'arribar als tribunals. Mentre que el procés judicial continua el seu curs als jutjats, l'ADEM ha engegat una campanya de finançament col·lectiu a través del seu web per cobrir els 4.000 euros de despeses legals que costa tirar endavant aquest recurs.
0: No deixem de parlar d'obres perquè l'ampliació de l'estació de Sants a Barcelona obligarà a tancar durant 2 anys els accessos des de la plaça dels Països Catalans.
4: Un espai que es reobrirà a finals d'any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació. Un cop acabin les obres, l'estació triplicarà l'espai per a l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies.
0: Judit Vallès.
1: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins, l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de Rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
0: I Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Jordi Casino.
2: El president de la Generalitat ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat i ha posat els Next Generation com un exemple de federalisme a Europa. Un Salvador Illa que també ha defensat fer un salt d'escala política dins de la Unió per afrontar els reptes de manera més conjunta i davant dels riscos dels qui la volen buidar de contingut.
5: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb imbubució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
2: Un informe del govern eleva més de 262.000 els beneficiaris dels fons captats.
0: Una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans d'àmbits com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda. David Navarro.
6: La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix als residents.
24: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força identitat, no?, d'un poble. I per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
6: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'Espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat en la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecte Benedetta Tallabue.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda. L'Ali finalment es jugarà el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina. Diumenge el Vilafranca i el Manlleu s'enfrontaran en el partit decisiu que dictaminarà qui pujarà a l'elit de l'hoquei estatal. En l'anada disputada el 30 de maig, ara fa un mes, els de l'Alt Penedès van guanyar per 2-3. Després d'aquest primer partit, el Tribunal Administratiu de l'Esport va decretar la suspensió cautelar del play-off i no ha estat fins aquesta mateixa tarda que s'ha resolt l'expedient i s'ha sabut que es disputarà el duel. Diumenge a 1:45 del migdia i en directe per la xarxa Més i les televisions locals se sabrà quin és l'últim equip que puja a l'hoquei Lliga Masculina. En waterpolo, Martina Terré, portera de 23 anys, ja parla com a nova jugadora de l'Astralpool Sabadell. Terré ha explicat els motius del seu fitxatge pel conjunt ballesà a l'enjoc.
3: Veníem un projecte molt xulo, de créixer des del treball i no des del talent. Sí que és veritat, no?, que el Sabadell, pues, té moltes facilitats i, òbviament, té jugadores molt grans que podrien tirar només de talent, però que ell, pues, el que vol és treballar des del treball, el dia a dia, i fer un equip, no?, que sigui molt competent, però que sigui un equip i que actuï conjuntament, i això és el que a mi m'agrada.
2: I en waterpolo masculí, l'Atlètic Barcelonet ha fet oficial els primers canvis per l'any vinent. Unai Leyma i Gergely Burian no continuaran al conjunt mariner. En futbol, aquesta matinada la selecció espanyola, amb 9 catalans a l'equip, jugarà el tercer i últim partit de la fase de grups contra l'Uruguai. En cas de puntuals, de Luis de la Fuente tancarien la primera ronda com a líders del seu grup. Pel que fa a partits amistosos de clubs, l'Espanyol i el Sabadell es veuran les cares i els arlequinats també s'enfrontaran al Castelló durant la pretemporada. El Girona jugarà contra l'Olot i el mateix Castelló i el Nàstic de Tarragona davant l'Europa. Pel que fa als moviments estivals, el Girona ha fet oficial la baixa del porter Rubén Blanco, qui marxa al Japó per jugar amb el Yokohama Marinos. A la segona federació masculina, el Reus ha renovat Ricardo Bath fins al 2029. El Manresa i Víctor Matobo es desvinculen i Albert López no continuarà a l'Olot. A la segona federació femenina, la EM de Lleida ha confirmat la renovació de l'atacant Alba de la Fuente. En ciclisme, demà es disputa el Campionat d'Espanya de ruta, una prova que no correrà Paula Blasi, que va patir una caiguda entrenant ara fa uns dies. Aquesta situació l'ha fet no prendre sortida en aquesta prova. Per la seva banda, Mireia Benito va tornar a guanyar el Campionat d'Espanya de contrarrellotge per quarta temporada consecutiva.
4: Cada any és diferent, no? Cada any és especial i sí que este any quizás no venia con la confianza que había venido otros años, no? Por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces, bueno, no voy a negar que pasado nervios y estoy muy emocionada porque al final pues quizás aquí se ve un resultado, pero lo que hay detrás es muchísimo más grande.
2: I un últim apunt en handbol, l'Ali, perquè el Barça ja coneix els seus rivals per la primera fase de la Champions League del curs vinent. Els blaugranes s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest i a l'Arús danès.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Que passin molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts a causa dels terratrèmols a Veneçuela i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes, que són prioritat absoluta dels equips de rescat, que s'han desplaçat a la zona afectada amb un avió de l'exèrcit. El balanç general, el darrer, apunta 920 morts, 3.360 ferits, perdó, i gairebé 50.000 desapareguts. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat l'acte institucional del lliurament de claus d'una nova promoció d'habitatges de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat, un complex situat al carrer Valdirinet, i que consta de 40 pisos dotacionals de protecció oficial. L'acte també ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de la ciutat, Lluïsa Moret, i una representació dels joves adjudicataris. En té més detalls la nostra companya d'ETV, Emma Romero. Bona tarda.
3: Molt bona tarda. Avui ha estat un dia molt especial per als 40 joves que, després de mesos d'espera, han rebut les claus del seu nou habitatge de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat. L'emoció ha estat evident, però també la tranquil·litat de poder començar una nova etapa amb més estabilitat pel que fa a l'accés a l'habitatge. La jornada institucional ha començat aquesta tarda amb una reunió a porta tancada entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, a l'Ajuntament del municipi, on el president ha signat el llibre d'honor. Tot seguit han visitat un dels pisos de la nova promoció del carrer de Valdiri, Net i Figueres. A les 7 de la tarda ha tingut lloc l'acte més esperat, el lliurament de claus, amb el mateix Salvador Illa fent entrega una a una als nous inquilins. Una promoció que destaca no només pel seu lloguer assequible, sinó també pel seu caràcter inclusiu, amb habitatges reservats per a joves amb discapacitat, mobilitat reduïda i famílies monoparentals. Tots ells van obtenir el pis en el sorteig públic celebrat el desembre passat, i avui aquell somni s'ha convertit finalment en una realitat.
2: I precisament a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor d'un edifici al carrer Marina del quan eren inquilins des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a ús turístic. Un desnonament que s'ha dut a terme malgrat la pressió del sindicat de llogateres, que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda al Congrés d'un decret de moratòria en desnonaments. I un autobús de línia ha cremat completament al centre de Girona, just a sota de les vies del tren al carrer Berenguer Carnicer. El foc s'ha produït quan passaven 10 minuts a les 6 de la tarda. Ha quedat totalment calcinat, però per sort no s'han de lamentar desgràcies personals.

0: Ràdio Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La xifra de morts pels terratrèmols de Veneçuela s'ha enfilat a les 920 persones. És el darrer balanç que ha fet el president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez. Hi ha 3.360 persones ferides i 172 atrapades. Algunes fonts, però, xifren en desenes de milers els que s'han desaparegut. El Servei Geològic dels Estats Units estimava ahir que podria haver entre 10.000 i 100.000 morts pels dos terratrèmols. El balanç actual ofert pel govern veneçolà també deixa una xifra de 383 edificis i 1.002 infraestructures afectades entre hospitals i centres comercials. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts a causa dels terratrèmols i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora confirma que hi ha 14 persones sota les runes. Hi ha una segona setmana del Grand Départ del Tour de França tindrà afectacions, ja hem sabut, a la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa Tarragona a Barcelona i dilluns dia 6 entre Granollers i Els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. Un dispositiu de seguretat que mobilitzarà 4.500 policies. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les tres etapes, una implicació de 61 municipis i 11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
2: I Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu en els propers 15 anys. Ho detalla l'estratègia d'inversions fins al 2040 que ha donat a conèixer avui el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
4: Cal produir més amb menys. D'aquí al 2050 s'hauran de produir un 60% més d'aliments al món. En 25 anys, un 60% d'aliments més del món i s'haurà de fer amb menys energia, amb menys recursos i, a més, hi haurà més competència.
2: I la Ràpita vol situar-se al mapa internacional de l'economia blava sostenible. Es tracta d'un full de ruta per transformar el territori de la innovació, la conservació ambiental i el desenvolupament econòmic. Avui s'ha presentat un projecte que preveu una vintena d'actuacions en aquest sentit amb 1.000 milions d'euros fins a convertir-ho en la primera UMEC de la Mediterrània. I la Villarroel ha presentat avui la tragicomèdia Primera llei de Newton, 10 Manzanares, que es podrà veure en el marc del Festival Grec del dia 1 de juliol al dia 2 d'agost.
1: Notícies en xarxa.

0: Zanyaro, que l'ha
1: calçut. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
4: 90.7 FM.

0: la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. 920 persones mortes, 3.360 persones ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Les Nacions Unides han xifrat avui en 50.000 les persones desaparegudes durant el sisme. El govern veneçolà també deixa la xifra de 1.400 infraestructures afectades. El govern espanyol ha elevat a 5, a més, el nombre d'espanyols morts a causa dels terratrèmols a Veneçuela i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. El president Salvador Illa i el conseller d'Acció Europea i Jaume Duch s'han reunit al Palau aquesta tarda amb les entitats veneçolanes a Barcelona per coordinar l'ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats han valorat molt positivament la resposta del govern català i han posat èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocavent.
3: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
2: Les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han creat una plataforma SOS Venezuela Barcelona per coordinar i concentrar l'ajuda humanitària. I el Departament de Disciplina de l'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona ha obert un expedient a una entitat vinculada al fons New Amsterdam Developers per no haver ofert lloguer social en el desnonament d'una persona vulnerable. Es tracta del desallotjament d'una veïna amb tres fills menors del número 60 del carrer Buenos Aires, que es va dur a terme el 20 de maig. La tramitació d'aquest procediment pot acabar amb una sanció d'entre 9.001 i 90.000 euros. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat amb aranzels al 100% als països europeus que apliquin la taxa digital a les multinacionals tecnològiques nord-americanes. Ho ha dit en una entrada a la seva xarxa social Truth Social, on ha subratllat que l'aplicació de les tarifes serà immediata i que afectarà tots i cadascun dels béns d'aquests països. Alhora ha dit que els aranzels es superposaran a tots els pactes que hi hagi amb el país en qüestió. La Comissió Europea ha respost a Trump que actuarà de forma ràpida i decidida si aplica les tarifes. I el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona tancarà aquest diumenge la seva etapa al Tinglado 4 del Port de Tarragona i ha estat des de 2018. Fins diumenge hi ha jornades de portes obertes i s'organitzen activitats perquè els visitants puguin acomiadar-se d'aquest espai.
4: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat. Si

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

que es mundigres que un pari a part no voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li en fot tots amb un engany i fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.